Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio
1: Horta 107.9. Jo l'escolto. I tu?
2: Chamo loco.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Sensat.com.
1: Jo l'escolto.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

espai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins ciperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, toquen flautes.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Un quant és de bon exemple? Fes-li veure que m'esment i tot serà omnibulat. Que passa sense mal temps? Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bat aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Has casat? Ja ho veurem. Aquí no em volen. Millor.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, let's go.

0: L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.
1: De vegades t'enyor

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 11 de maig. Està previst que en aquests moments es reprengui l'operatiu per desembarcar i repatriar tots els passatgers del creuer afectat per l'antivirus fondejat a prop del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Comença la preparació del vaixell perquè avui vespre parteixi ja sense els viatgers ni part de la tripulació. De moment han desembarcat 94 persones i avui està previst que ho facin la resta, 24. Ho explicava ahir vespre la ministra de Sanitat, Mónica García.
2: 94 personas han desembarcado de 19 nacionalidades. En 7 de los vuelos han ido 8 nacionalidades y en uno de los vuelos, el de Países Bajos, han ido 11 nacionalidades. El dispositivo ha resultado con total normalidad.
1: Tot això quan hem sabut que una persona dels Estats Units repatriada ha donat positiu en antivirus i presenta símptomes lleus. Mentrestant, els 14 espanyols que anaven a bord del creuer han passat la seva primera nit fent quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ullà. A les 8:30 analitzarem l'operatiu i el brot amb Clàudia Paredes, professora de la UIB i experta en malalties infeccioses i parasitàries, en una jornada en què hi ha qüestions més destacades de l'actualitat. Les avancem en titulars. Tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturismes.
3: En només d'una dècada, mig centenar d'aquests establiments de Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic. Mentrestant, a Menorca, el fenomen també s'accelera. El nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat en aquesta illa més d'un 480% en 10 anys, segons l'Observatori Socioambiental de Menorca.
1: També augmenta el nombre de treballadors del sector tecnològic. En aquests moments, n'hi ha més de 4.000, segons dades de l'associació que agrupa aquestes empreses.
3: L'entitat assegura que les companyies del sector passen a mans estrangeres quan superen la xifra de 50 empleats. Passar a fer feina a una companyia internacional fa augmentar el sou en 40.000 euros anuals.
1: I avui continua l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024.
3: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular i es llegiren els escrits d'acusació.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal no va poder guanyar la seva quarta Champions consecutiva. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. El Palma va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després d'haver guanyat les tres edicions anteriors. Diogo Santos i Alisson en pròpia porta marcaren els gols del conjunt portuguès que fan que el conjunt mallorquí sigui subcampió d'Europa. En futbol, el Mallorca va aconseguir sumar un punt contra el Villarreal després d'empatar 1-1 a Son Moix i és ara a 2 punts del descens. I el Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar per 2-0 el Real Madrid i quan resten 3 jornades per acabar el curs. També en futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació, el Poblense i l'Atlètic Balears guanyaren els seus partits. El Poblense 0-1 contra el Numancia i els blancs i blaus 0-3 al Corujó Gallec. I en motociclisme, el Moto2, Izan Guevara va aconseguir la seva primera victòria guanyant el Gran Premi de França.
1: I avui és festa grossa a Solla, Mallorca, on se celebra Esfiro.
3: El moment més multitudinari serà l'hora baixa, però ja hi ha ambient des de bon dematí. Fa una estona hem estat en directe des de Can Dulce, on les pageses preparen els entrepans per berenar. Ens han explicat que, tot i que aquest dia són frenètics, la feina comença molt abans.
5: Jo crec que estan tot l'any preparant les coses. El veure que per berenar en concret està molt millor un parell de setmanes abans, però sí, estan tot l'any fent reunions i xerrant amb l'Ajuntament i organitzant coses i sí, això.
1: També avui han fet balanç de la Fira Eivissa Medieval, han guanyat en un mancop participació que altres anys, tot i que l'Ajuntament encara no ha fet el balanç final. Coneixem ara si a Solla tindrà més bon temps que no el que han tingut aquest cap de setmana a Eivissa. Això és que xifra, bon dia, que és el que hem d'esperar.
6: Bon dia, sí, millor temps, perquè...
7: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: muchísimas gracias, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són ara les 9 del matí, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns, unes notícies que passen per una darrera hora de la crisi de l'antivirus. Dona positiu una segona persona que viatjava en el creuer i ja s'eleva a 2 el nombre de passatgers contagiats. Són una francesa i un estatunidenc, formen part del grup de 94 persones que varen desembarcar i repatriar-hi. Una informació que hem sabut precisament el dia en què es reprèn l'operatiu. Està previst que avui vespre parteixi de Tenerife, ja sense els viatgers ni una part de la tripulació al vaixell.
1: A Espanya, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona també ha donat negatiu, en aquest cas però en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que en fan seguiment.
2: Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'experta en malalties infeccioses de la UIB, Clàudia Paredes, ha destacat la importància de comptar amb protocols específics pels arxipèlags, com les Balears, davant crisis sanitàries com la de l'antivirus.
1: Paredes considera que la gestió de la crisi per part del govern espanyol ha estat correcta perquè s'han pres mesures efectives per controlar la transmissió de l'antivirus i protegir la població. Malgrat que la mortalitat del virus és alta, l'experta manté que la quarantena redueix el risc de contagi i demana actuar a través del coneixement i no de la por.
3: Los archipiélagos son territorios particulares, son muy susceptibles a muchas cosas. Tenemos también algunas ventajas como el aislamiento, pero sí que es verdad que protocolos específicos que tengan que ver con las vías de entradas a través de puertos, etcétera, tienen que establecerse para archipiélagos como Baleares.
0: I a les 10 continua a l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024.
1: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. La fiscalia diu que l'home va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de Fora Vila per fer-li mal. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular.
0: I avui és festa grossa a Solla, on se celebra el Firol, simulacre. Avui hora baixa, però hi ha moviment ja des de primera hora del matí. Neus Pericàs, bon dia. Quin ambient hi ha?
4: Hola, molt bon dia. Som aquí a la plaça de Constitució de Solla, que d'aquí unes hores serà testimoni d'un dels moments més esperats dels sollerics. Des de primera hora, les associacions i col·lectius estan fent els preparatius pel Firó. Escoltam a un dels membres del col·lectiu de Moros.
5: De mort, quasi me podríem vestir de moro, perquè m'agrada molt i, a més, és la nostra festa, que hem de dir.
6: I que no hi hagi ferits.
5: Mort sí, però ferit no.
4: El poble, per tant, ja està preparat per viure el gran dia. El minut a minut de la festa es podrà seguir aquí a Ivetra Ràdio.
0: Gràcies, Neus. I tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme.
1: En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic i a Menorca el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys. Ània Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Mahó, preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
7: Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de revenue, no?, que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
8: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: tornem amb més continguts.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.

0: dia, França ha confirmat un positiu per antivirus en un dels 5 ciutadans francesos en repatriats des de Tenerife. Es tracta d'una dona que va presentar símptomes en el vol cap a París i que ha empitjorat durant la nit. També ha donat positiu un ciutadà dels Estats Units repatriat. Mentrestant, Sanitat ha anunciat que la quarantena als passatgers del creuer comptarà a partir de dimecres passat, 6 de maig, i s'estendrà 42 dies.
1: A Espanya, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona també ha donat negatiu, en aquest cas en la primera prova. La repatriació dels passatgers de l'Ondius acabarà avui amb vols cap als Països Baixos i Austràlia. Està previst que al vespre l'embarcació parteixi ja de Tenerife sense viatgers ni part de la tripulació.
0: Canviant de qüestió, aquí a les Balears avui és festa grossa a Solla, on se celebra el Firó, i ara mateix està a punt de començar amb l'ofrena de les valentes dones. Allà s'hi troba la nostra companya Neus Pericàs. Neus, com està l'ambient?
2: Hola, molt bon dia. Estem aquí al monument on les valentes dones faran l'ofrena al monument dels herois. Per aquí hi ha molt d'ambient. Pagesos i pageses estan aquí des de ben prest per viure amb orgull aquesta part de la festa. N'escoltam alguns.
3: Jo sempre ho dic, han recuperat l'il·lusió que tenien de petits a dia abans dels Reis.
4: Que aquest acte és menys desconegut, però per la gent de Solla és molt important i és on hi ha la part més emotiva i més sentimental, realment.
2: Han pogut parlar també amb el capità Angelats, que un any més vol fer o no el seu paper.
5: Jo cada any és com el primer, o sigui, amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa força i les mateixes ganes i el mateix o no.
2: Les autoritats estan aquí, acaben d'arribar, i així es donarà inici al que serà un gran dia de festa.
0: Gràcies, Neus. I a la crònica política, el govern estudia fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus del TIP a Mallorca amb més aturades. Una mesura que avui han valorat els representants polítics a la tertúlia del programa El Dia. Són Anabel Curtó, del PP, Ares Fernández, del PSIP, i Manuela Canyades, de Vox.
6: Hem d'ajudar en el resident, hem d'ajudar a la gent d'aquí i s'ha de trobar la manera legal de poder fer-ho.
7: Evidentment, nosaltres estem d'acord amb aquesta mesura. Ara, un apunt. Jo demanaria, me sap greu, Anabel també, però un poc més de concreció al respecte.
6: Si no se ponen más vehículos y no se ponen los conductores adecuados, pues lo de la prioridad en el bus es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, que van a poner un policía diciendo tú eres residente, tú no lo eres, tú eres turista, tú no lo eres.
0: Als tribunals, en aquesta hora, s'ha de reprendre l'audiència provincial al judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia Sant Jordi el 2024.
1: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. La fiscalia diu que l'home, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que aquesta, de 74 anys, es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i, presumptament, la dona hauria mort pels cops que l'acusat li va pegar durant 15 minuts. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular.
0: I a la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, qualifica d'inacceptable la resposta de l'Iran a la proposta de pau que se'ls va fer. Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: era
1: càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: alıyorlar. Sensen bunlar.
1: Yalnız kaldım.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Comencen a declarar els primers testimonis en el marc del judici amb tribunal jurat contra l'home acusat d'assassinar la seva mare, la mare de la seva exparella, a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. La sessió d'avui ha començat amb l'expulsió del processat per parlar quan no tenia la paraula, tot i les advertències del president del tribunal. Una guàrdia civil acaba de relatar que l'exparella de l'acusat vivia amb por perquè ell la controlava.
2: Els primers guàrdies civils que han declarat han assegurat que l'acusat els va dir que no havia estat ell el responsable de la mort de la dona. Un dels agents també ha assegurat que les lesions que patia la víctima de 74 anys eren incompatibles amb la vida. Els agents també han assegurat que no semblava que l'home anés begut i que estava nerviós. A més, han afirmat que duia unes espardenyes i els peus plens de sang que no era seva, ja que no tenia ferides. La fiscalia reclama per ell una pena de 20 anys per un delicte d'assassinat.
1: Canviem completament de qüestió. Tendència a l'alça a les Balears, a l'obertura d'hotels de turisme d'interior i agroturismes. En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic.
2: I a Menorca, el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys. Ania Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Mo, oberta el 2024, preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
3: Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No, no és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de revenue, no?, que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
1: D'altra banda, les entitats socials s'han bolcat amb les persones migrants que tenen dificultats per aconseguir la documentació necessària, en especial l'informe de vulnerabilitat, per dur a terme el procés de regularització extraordinària de migrants.
2: Una de les associacions que hi fa feina és Montición Solidària. Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda i juntament amb joves estudiants de dret també. El coordinador del servei és l'advocat Sebastià Arbós.
4: Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pot ser els mitjans econòmics no podrien. És a dir, m'ho dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional des de dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
2: Recordem que durant les dues primeres setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop 6.500 a les illes.
1: Mentrestant, el bala de Palma, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar el seu full de ruta pel que fa a la presó antiga i el seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat divendres a la gent de dins que al llarg d'aquesta setmana es faria el desallotjament.
2: Els interns han demanat més temps per trobar un lloc on anar, 2 mesos en concret. Tot i que la gent d'allà assegura que a poc la gent va sortint i que han passat de 250 a 100 les persones que resideixen dins l'edifici, Metges del Món diu que no té constància que la xifra hagi baixat.
1: I a la crònica internacional, l'Iran considera que la seva proposta de pau és legítima i generosa després del rebuig de Donald Trump. El president dels Estats Units l'ha qualificada d'inacceptable. Teheran diu que l'objectiu és posar fi a la guerra, també la retirada del bloqueig i la pirateria en el Golf Pèrsic. Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04, amb més notícies a les 12:00.
0: Més informació a ib3noticies.com.

te'n recordes, capgros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

temps a gust per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros, sort que d'una parada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota o pinta

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si l'he pogut tornar, per què no tu, cap gros?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: partir de les 9.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia. Els guàrdies civils que han declarat en el judici contra l'home acusat d'assassinar la seva exsogra han assegurat que el processat tenia sotmesa la seva exparella i que la dona dormia en les sabates posades per si havia de partir corrents. Un policia local de Set Salines ha dit també que havia interposada una denúncia per violència de gènere contra l'acusat. Aquests són alguns dels testimonis més rellevants que ja han declarat en el judici amb un tribunal jurat. Seguint la vista oral a l'Audiència Provincial de Palma hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, bon dia. Què més han dit els testimonis?
3: Bon dia, un dels testimonis més destacats ha estat el d'un agent de l'Institut Armat que, segons la seva experiència, ha dit que l'exparella de l'acusat tenia les característiques d'una víctima de violència de gènere. La dona li va relatar que dormia en la porta de l'habitació bloquejada per por i dormia més en les sabates posades. La gent ha assegurat que l'home la tenia sotmesa, li controlava el que vestia i no li deixava que parlàs amb altres homes. El dia dels fets, ha dit aquest testimoni, la filla de la víctima estava més en estat de xoc. També han declarat altres guàrdies civils, han declarat que l'home duia els peus plens de sang, que el dia dels fets, això va ser un setembre de l'any 2024, però han dit que no tenia cap ferida i que l'acusat els va dir que ell no era el responsable de l'assassinat, pel qual la Fiscalia li reclama 20 anys de presó.
2: A la crònica política, Mesa per Mallorca acusa el PP d'impulsar una reforma de la llei de la capitalitat de Palma al servei de les pilotades urbanístiques i per beneficiar a determinades persones. Lluís Apastegui ha anunciat que el seu grup votarà en contra de la presa en consideració d'aquesta reforma que es debatrà demà al Parlament.
4: Això, tot i defensar més recursos per Palma, considera aquesta formació política que el text del document afavoreix promotors immobiliaris i que elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit amb determinades zones que decideixi l'Ajuntament de la ciutat. Segons Més per Mallorca, aquesta modificació permetrà exonerar promotors de construir habitatge assequible i també retardarà la construcció de pisos protegits respecte als lliures.
5: La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotors se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els avui.
2: I el creuer afectat pel brot d'antivirus roman fondejat al port de Granadina, a Tenerife. Es preveu que avui s'acabin de repatriar tots els passatgers i que el vaixell partesqui ja només amb la tripulació cap al port de Rotterdam, on serà desinfectat. A les darreres hores, França ha confirmat un positiu i Estats Units dos viatgers provinents del creuer infectat.
4: El cap de Salut Pública de les Balears, en Ramon García, ha assegurat avui que les illes estan preparades si detecta algun cas d'antivirus aquí a la comunitat autònoma, amb un hospital, ha dit, de referència, són espases capaç d'afrontar la situació. García ha confirmat que a dia d'avui no s'ha detectat cap positiu. Insisteix que la transmissió entre persones d'aquest virus no és tan fàcil com el del coronavirus.
6: Crec que a mitjans, crec que tenim un 0,61 que va demostrar en el seu moment tenir capacitat, si grup de transport de pacients que estiguessin en aquest tipus de situacions. Tenim un hospital de Sant Espases que és capaç de també afrontar la primera entrada.
4: Pel que fa als 14 espanyols del creuer, ja compleixen quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Han passat la primera nit tranquils, de moment sense símptomes, segons Sanitat.
2: Són les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
1: Més informació a ib3noticies.com.

0: Raquel.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: One, two, one, two, one, two, one, two.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El creuer afectat pel brot d'antivirus roman fondejat al port de Granadina a Tenerife. Es preveu que avui s'acabin de repatriar tots els passatgers i que el vaixell partesqui ja només amb la tripulació cap al port de Rotterdam, on serà desinfectat. Joan Guirado està seguint el minut a minut d'aquesta embarcació. Joan, bon dia, conta'ns.
2: Sí, la previsió inicial era que avui sortissin dos vols, un amb ciutadans australians i asiàtics i un altre amb ciutadans de diversa nacionalitat que els seus països no havien enviat avió i que els repatriaria el govern dels Països Baixos, però, segons ens acaben d'informar, tots sortiran en un mateix avió abans de les 6 de la tarda, després que el vaixell també hagi repostat i s'hagin reposat d'aliments. La previsió és que abans de les 7 l'Ondius torni ja de camí cap a Rotterdam, abandonant les instal·lacions portuàries de Granadilla de Abona. En paral·lel, aquest matí hem sabut que la pacient francesa ha donat positiu, que hi ha un pacient als Estats Units que també ha donat positiu i un altre en estudi. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat els protocols i ha dit que quan van ser evacuats del vaixell tots estaven en negatiu i no havien donat símptomes.
1: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora. Mentrestant, als tribunals, l'exparella de l'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 ha assegurat que sa mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint. També que la relació amb l'acusat va ser molt tempestuosa. El testimoni acaba de declarar la vista oral que té lloc a l'Audiència Provincial de Palma.
3: L'exparella de l'acusat ha dit que quan va escoltar els crits de por, de dolor, també de pànic, se'n va anar directe de la cafeteria on fa feina i va partir a la finca on vivia amb sa mare i l'acusat també. També va donar avís a la policia local, ha dit, de Ses Salines. La dona també ha confirmat avui el testimoni dels guàrdies civils. L'home era agressiu i la insultava. Ha relatat que un dia li va posar benzina dins la llauna de cervesa on ella apagava amb aigua els cigarrets que fumava.
1: D'altra banda, l'Ajuntament de Palma calcula que a final de mes iniciarà el procediment judicial per al desallotjament de l'antiga presó de Palma. El Palma acaba d'explicar la darrera hora d'aquest edifici municipal ocupat. Cort, Aina Morales, bon dia, conta'ns.
4: Bon dia. Abans d'iniciar el procediment judicial, s'ha donat aquesta setmana a qui encara viu a la presó perquè l'abandonin voluntàriament. Són 101 persones a qui se'ls ha notificat en persona i en uns dies, a més, es publicarà al BOE el llistat de les altres 107 persones que figuren en el darrer cens que es va fer d'habitants de l'antiga presó. Jaime Martínez, del Batle de Palma, diu que, mentrestant, seguiran igual.
5: Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta. Jo des d'aquí, clar, i ho he dit altres vegades, és que crec que tots hauríem de fer entendre en els que estan ocupant l'antiga presó que estan en situació de risc.
4: Deien que calculen que aquestes 107 persones ja han abandonat l'antiga presó. Només d'alguns se sap que 45 han estat derivats a serveis socials i tenen algun tipus d'ajuda de l'IMAS. D'altres, fins i tot, han abandonat les illes.
1: Gràcies, Aina Morales. I a Solla, avui és dia gran. A les 3 i mitja repicaran les campanes alertant de l'arribada dels corsaris a la costa. El Firó ha començat avui matí amb l'ofrena al monument dels herois caiguts a la defensa de la ciutat. Un acte que ha comptat amb la presència dels personatges històrics, també de les autoritats de les illes. Els carrers del poble es van omplint a poc de gent que es prepara per la festa. Allà hi és la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, quin és l'ambient?
6: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Fa impossible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Palma redueix a pràcticament la meitat el nombre d'ocupants que hi ha ara mateix a l'antiga presó quan ha acabat la fase de notificacions d'acord perquè abandonin aquestes instal·lacions. El Balda ha actualitzat avui com està el tràmit iniciat al febrer per recuperar aquests terrenys municipals on es preveu construir una rotonda i ha xifrat en 101 les persones que hi queden, de manera que entenen que el recinte l'han abandonat els 107 ocupants restants. D'aquests, 45 han estat derivats a l'IMAS, afirma Jaime Martínez, i en cap cas, ha dit, tenen constància que ningú s'hagi reinstal·lat en un assentament existent o un de nou. El procediment continua i Cort calcula que a final de mes començarà la fase judicial encaminada a desallotjar els residents que hi quedin. Aquest és un dels temes destacats d'aquest dilluns, 11 de maig, dia assenyalat en el calendari per als sollerics.
3: Quan el dia d'espiró, dia especial per nosaltres, el dia més important de l'any, òbviament. Tenim bon temps, el temps acompanya. Bueno, hem començat en l'ofrena, ara tenim la missa, i després, bueno, després ja la lluita, fins a la batalla final, que òbviament tornen a guanyar.
2: És el Firó de Solla, celebració emblemàtica amb què el municipi commemora la victòria dels cristians davant la invasió sarraïna. La festa grossa s'espera per d'aquí una estona. Laura Marcos, bon dia. Quin ambient hi ha ara mateix al municipi?
4: Bon dia. I de tranquil·litat relativa, ara mateix la gent ha anat a dinar abans que arribi el moment de l'inici d'aquesta gran festa. Ens trobam a la plaça de la Constitució, que ha estat el centre d'aquesta festa durant tot el matí. A les 3 i mitja, moment en què les campanes avisaran de l'arribada dels pirates, serà aquest sus. Arribarà l'arenga de les valentes dones, després el crit de la guerra del capità Angelats. Ara els ceramiers de Solla just assajaven per avui vespre el cant de la Balanguera, que tancarà la festa.
2: Gràcies, Laura. Tornarem a connectar amb tu més tard, a partir de les 2:30, en l'edició Mallorca, amb Iván López, al comandament tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Que passen pel judici per l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi. Diversos testimonis relaten la por de la víctima a l'acusat, que és el seu exgendre.
6: La filla de la víctima ha relatat que sa mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint. Ha parlat d'una relació molt tempestuosa amb el processat i ha estat expulsat de la sala en iniciar-se la vista d'avui.
2: Sobre el brot d'antivirus, als Estats Units i França confirmen dos positius en passatgers del creuer repatriat.
6: Els 14 espanyols confinats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid es troben bé de salut i avui es coneixeran els resultats de les PCR. Finalment, faran quarantena fins dia 17 de juny.
2: A Mallorca, l'Associació de Conductors d'Autocars actua, reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat. L'Ajuntament d'Escorca ha implementat algunes mesures i Actua vol que també es posin horaris per al pas de les bicicletes.
2: A Eivissa tanca un dels càmpings més emblemàtics de l'illa. El càmping d'Escanà passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles. Carmen Cires, bon dia.
8: Bon dia. La zona turística d'Escanà Santa Eulària ofereix més de 7.000 places hoteleres. La darrera dècada s'ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme del luxe. De fet, el càmping d'Escanà ja és història, com deies, passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
2: A Menorca, la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze. Excel Camarasa, bon dia.
9: Bon dia, un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investiga. Estigarà en detall. De fet, el Consell Insular

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 11 de maig. Més d'un centenar de persones han abandonat la presó antiga de Palma de manera voluntària des que va començar el procés de desallotjament. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Segons l'Ajuntament, ara n'hi queden un centenar més que hauran de partir en un termini màxim de 5 dies. El 70% són persones migrants en situació irregular. El procediment continua i Cort calcula que a final de mes començarà la fase judicial encaminada a desallotjar els que queden.
2: Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva, amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta.
0: Eren declaracions del alcalde de Palma, Jaime Martínez. I a l'Audiència Provincial avui s'ha reprès el judici per l'homicidi d'una dona a la colònia de Sant Jordi el 2024. Avui ha declarat la filla de la víctima.
1: L'exparella de l'acusat ha afirmat que la seva mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien. També ha afirmat que la relació sentimental que va mantenir amb el processat va ser molt tempestuosa. Els guàrdies civils que han declarat també han confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, un policia local de Set Salines ha dit que la dona va interposar una denúncia contra l'acusat per violència de gènere.
0: Pel que fa a la crisi de l'antivirus, Sanitat afirma que els 14 espanyols confinats en el Gómez Ulla estan en bon estat a l'espera del resultat de la PCR.
1: Hauran de fer una quarantena de 42 dies fins al 17 de juny. Mentrestant, al port de Granadilla, d'Arbona, a Tenerife, aquest dilluns desembarcaran els darrers passatgers de l'Ondius. Al buc hi queden 54 persones. Està previst que al voltant de les 7 del capvespre algunes d'elles agafin un avió cap als Països Baixos. Els darrers positius són els d'una francesa i un ciutadà dels Estats Units evacuats del creuer.
0: L'Associació de Conductors d'Autocars actua a reclamar mesures per la perillositat de les carreteres a la Serra de Tramuntana.
1: Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat. L'Ajuntament d'Escorca ha implementat algunes mesures i Actua vol que també es posin horaris per al pas de les bicicletes. Pep Moragues n'és el vocal.
3: Has d'adelantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, a xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te beben, però no s'aturen. I encara t'insulten, a damunt.
0: A Menorca, la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze.
1: Un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investigarà amb detall. El Consell autoritzarà una intervenció arqueològica. La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. La institució, a més, assegura que una vegada finalitzi la reforma, la intenció és que la cova sigui visitable per al públic.
0: Tot això aquest dilluns 11 de maig, dia assenyalat en el calendari per als sollerics.
1: És el Firó de Solla, celebració emblemàtica amb què Solla rememora la victòria davant els sarraïns de l'any 1561. La batalla serà avui capvespre, però el municipi ja ha començat les celebracions avui de matí amb el primer acte, el Monument als Herois de l'11 de maig.
4: Bueno, nosaltres ho vivim des de petits i ens agrada molt, no, ens agrada tot, des del principi a les 3 fins que acaba, fins que dona el cant de la Berenguera.
5: Ja fa més anys que vaig en el Firó, m'ho estic passant molt bé i ja estic molt nerviós per avui, per la longa i tot, per totes les festes i beníssim.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Arribetre Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
6: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es. You know it's on my

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

és gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de un anime.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. La filla de la dona assassinada pel seu exgendre ha assegurat que la mare li va telefonar quan l'home estava agredint a la finca on vivien.
3: Ho ha explicat en la segona sessió del judici amb jurat a l'audiència provincial a Palma en el cas de la seva exparella, acusat presumptament d'assassinar a la qui era la seva sogra l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi. La fiscalia reclama 20 anys de presó a l'acusat pel delicte d'assassinat, mentre que l'acusació particular ha sol·licitat per a l'home la pena de presó permanent revisable.
2: I darrer ultimàtum de l'Ajuntament de Palma pel centenar de persones que encara viuen a l'antiga presó de ciutat. Més d'un centenar de persones han abandonat la presó antiga de Palma de manera voluntària des que va començar el procés de desallotjament.
3: Segons l'Ajuntament, ara n'hi queden un centenar més que hauran de partir en un termini màxim de 5 dies. El 70% són persones migrants en situació irregular. El procediment continua i Cort calcula que a final de mes començarà la fase judicial encaminada a desallotjar el qui quedi.
4: Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva, amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta.
2: I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciat dia 16 d'abril. Des d'aquesta data, el nombre de sol·licitud ha estat de prop de 6.500 a les illes.
3: El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut amb normalitat. Després de les coes dels primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat, ha augmentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
5: Estamos enormemente agradecidos al hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
2: El Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Illes interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obliga a cessar a la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no mèdica.
3: Els dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en capacitats reals, experiències i resultats. Manuela García és la consellera de Salut.
6: Tenemos muy claro que la gestión depende de la capacidad, de la competencia, de la capacidad de liderazgo y no de una categoría profesional. Y estamos atados por leyes de carácter anacrónico que realmente no se han regulado desde hace mucho tiempo.
2: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana.
3: Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condició de seguretat. L'Ajuntament d'Escorca ha implementat algunes mesures i Actua vol que també es posin horaris per al pas de les bicicletes. Pep Moragues n'és vocal.
7: Has de davantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, a xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te beben, però no s'aturen. I encara t'insulten, a demà.
2: Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 a les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.
8: James Brown is dead.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, let's go.

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jordanencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada al 107.3 si hem escoltat de Telecolònia Sant Pere a través del www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres a Ràdio Horta. Com ho sabem ja dilluns, concretament dilluns dia 11 de maig de 2026. Començam la setmana número 20 d'aquest any en curs. I bé, són les 16 i 31 minuts ara mateix, aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal. Avui cel assolellat, com ahir també que va fer aquest sol, però no així el dissabte, que va fer un dia en aquest cas més de... en algun moment de plogim, en algun moment aturava, tornava a començar, era un poc allò de ara sí, ara no, i bé, en definitiva... en diversos moments i episodis de pluja, plugim, depèn de cada moment. Però bé, ahir ja, com el pronòstic ja preveia, ja bon temps, avui també, i al manco bon temps, necessita això de sol, i en el cas d'ara, així que mirem per les nostres finestres, bueno, per les finestres dels estudis de la ràdio, en aquest cas no veiem pràcticament núvols, un o dos molt estirar, però vaja, si més no, poca altra cosa, i res, avui començam i deixam ja enrere el Cool Day Festival, que han estat 4 dies de cultura al nostre poble, cultura immensa i de propostes interessants, si més no el nostre poble en aquest cas, no m'agradaria el municipi, però en aquest cas crec que com tot se duet a Martà, sí que he de parlar de poble, i bé, ho anirem comentant, suposo, en propers dies i de més. Se va fer aquesta presentació ja dijous, divendres ja en vàrem fer una mica d'explicació, però després ja el divendres, dissabte i diumenge van seguit amb tot un anava a dir tot un seguit de propostes, va dir de redundància, i quina millor, quan se sol dir a vegades si traduïm aquesta dita al castellà. En definitiva, bé, en parlarem ja en el seu moment i d'aquí res tindran la presència també avui de Jordi Cabré, representant regidor de Unió Independent d'Horta Més per Mallorca, que serà aquí en breu amb els nostres estudis per valorar el darrer plenari i l'actualitat municipal també com és habitual. Així que de moment donem el sus aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, repetit 107.9, 107.3 o radiohorta.cat. Així que benvinguts, començam!
1: Fa impossible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I bé, com ja sabeu, habitualment, després de dies o setmanes després del plenari, solen tenir els diversos representants polítics de diverses formacions polítiques del nostre consistori. Avui toca el torn a Unió Independent d'Artà Més per Mallorca, que per això ja tenim aquí en Jordi Cabré, en aquest sentit, per xerrar-nos d'aquest plenari, d'aquest darrer plenari que diem, i l'actualitat també, com sempre, municipal. En aquest cas, bé, benvingut Jordi, aquí als estudis de Ràdio Artà Municipal.
1: Bones tardes del meu, Notre-Dame.
0: I bé, d'ahir aquest darrer plenari d'abril, per situar-nos així, i el primer punt era aquesta aprovació de l'expedient de reconeixement social de crèdits abril 2026, aquestes factures conegudes com a Office 2026.
1: Sí, això cada mes mos duen un parell de factures. Ara no recordo, tinc els números per aquí, però ara no recordo exactament de quan pujava, però bé, cada mes va variant. Són factures que s'han de pagar, antigues que s'han de pagar, que bé, la vam explicar cada mes, que en principi no s'havia fet així com tocava, i ara a través de la interventora els fa passar per plenari. I bé, en aquest cas nosaltres sempre agafant la mateixa línia, sempre ens hem abstingut i ens hem abstingut perquè realment s'han de pagar, però bé, és una manera que pensant que qualque cosa no s'ha fet bé si han de passar d'aquesta manera per plenari.
0: En aquest cas, ara obert mentre t'escoltava, 28.088,56 euros.
1: Sí, eren 20 i pico mil d'euros, i el mes anterior, a fa un període menor, eren 100 i pico mil. Va variant.
0: Després, el punt segon era l'expedient número tal, l'aprovació del Pla Econòmico-Financer 2026-2027 de l'Ajuntament d'Artà.
1: Sí, aquest pla, si ho vol llegir, ho vol llegir, però és molt complicat d'entendre. Nosaltres ens hem assessorat amb companys que tenim que dominen més o manco aquest tema. Nosaltres a poc m'ho anem introduint i anem fent feina, però és difícil perquè és un informe molt tècnic i realment aquesta feina se fa des de dins l'Ajuntament, des del tècnic de l'Ajuntament. És una feina que no tenim cap dubte que se fa de la millor manera possible, i segurament els tècnics són el més professional que hi ha. Nosaltres, no obstant això, nosaltres en els pressupostos i la majoria de decisions en el respecte a les inversions d'aquest equip de govern, nosaltres com UIA sempre ens hem sostingut, i per tant ens vam estendre en aquest tema, però perquè va relacionat un poc amb el tema dels pressupostos, i nosaltres en els pressupostos pensem que se podrien fer, a nosaltres les plantejaríem d'una altra manera i seguirem aquesta línia.
0: Després, bé, sí que venien una sèrie de punts, per exemple, els tres, que era donar compte a l'informe del resum de control intern de 2025.
1: Sí, això són informes tècnics de dins l'Ajuntament. Realment, això ni se vota, donen compte de que tothom qui vulgui ho pot llegir. Jo crec que segurament seguit de govern, quan vengui aquí a la ràdio, vos explicarà més detall. Nosaltres simplement estàvem allà per escoltar, ni votar, ni opinar.
0: I després sí que se varen, abans de prèvies preguntes i demés, sí que se van incloure una sèrie de punts per urgència, alguns dels quals feien referència a temes de personal, diguem-ne així, de l'Ajuntament.
1: Sí, tot eren com a temes molt burocràtics. Se va entrar per urgència perquè segurament les varen pitjar, i per no haver d'esperar un mes més els varen entrar per urgència, que evidentment nosaltres varen votar a favor de l'urgència de tots els temes. I després també, en aquest cas, era una modificació de la fitxa oficial primera de la brigada, que és un tema també, ens varen explicar que faran com una promoció interna a través de la gent que ja hi ha. I bé, nosaltres hi votarem a favor, de fet tots els partits polítics hi votaren a favor, i tot això mentre sigui per accelerar un procés, per donar un servei així com toca a tots els artesans i coloniers, nosaltres amb això no hi posarem cap pega. Després hi va se van crear dues places més, se crearan dues places més, una d'informàtic i una d'arquitecte. M'imagino que són arquitectes per llevar tot el trull que tenen de les obres i baixar un poc la llista d'espera. Sobretot, m'imagino que és un tema de poder avançar en totes les activitats de privades que s'han de donar compte, i la gent d'ofrissar per poder començar a fer les seves obres, i clar, com que aquí hi ha un bon trull en les obres públiques, les privades deuen anar un poc enrere.
0: I després sí que també venia en aquest cas també un punt per urgència del tema de la luminària de la colònia.
1: Sí, això era un... va entrar una subvenció fa un temps per tema de l'enllumenat de la colònia i en aquest cas van entrar per urgència també per accelerar tot el procés i poder aprofitar aquest dobbes per poder fer aquesta modificació de l'enllumenat que fa mil anys que demanam i tant tractar com a la colònia pensant que hi ha una manca molt... molt greu, sobretot de manteniment de tot el tema de llumenat públic.
0: I després, bé, resolució de valia, informació juntes del govern local i demés, i després ja sí que prets i preguntes, en aquest cas, que l'oposició teniu l'oportunitat de fer, en aquest cas, Unió Independent d'Artà, més per Mallorca, en vareu fer unes quantes, i per tant, si vols comentar.
1: Sí, nosaltres primer farem fer un prec, que varen demanar sobretot ara que comença amb una altra pitja temporada alta de tema de turisme i tot això, que se vigilessin l'ocupació de la via pública dels comerços, sobretot de la plaça de Conqueridor, del carrer Ciutat, perquè hi ha molt d'estones i sí, bastant de comerços que ocupen més de lo que toca i de vegades amb un cotxe de la petit o amb una cadira de rodes o amb el que sigui, has de poder passar per segons quins llocs i no pots passar. Molts varen dir que sí, que estaven pendents. Sabem que a un principi varen començar a vigilar això, però veiem que ara ha com a minvat un poc aquesta vigilància i ens han dit que a través de la gent cívica ara s'hi tornaran a posar. Després ja varen passar les preguntes i varen demanar el tema de la passarel·la de la Siqui que arriba allà de vores al punt Bernau i que hi ha aquell forat fet a l'entrada de la carretera i me'n van dir que està aturat, que no hi ha avanços, que de moment aquell tros no està pensat fer-hi res. El trobam, personalment ho trobo un poc estrany perquè és un lloc que se podria considerar perillós, però bé, m'imagino que deuen tenir altres preferències en aquest moment, no ho sé. Després varen demanar, aquesta pregunta la me'l va fer una ciutadana d'aquí d'Artà i és una pregunta que en Joan del PP fa mil anys que la dona i de fet quan varen acabar el plenari m'ha donat senyora bona per també tornar-la a anomenar perquè jo crec, no sé si fa 10 anys, però si no en fa 10 en fa 8, de que hi ha unes tanques baixant cap a les pesqueres, diríem, a l'escarrer a Beurador per avall, hi ha unes tres tanques que ja estan rodeades, que estan fetes pols, perquè hi ha un tros de paret d'una finca que cau i està com acordonat, entre cometes, però bé, això fa tant d'anys que, a part de que sí, que en tema de seguretat pots arribar a ser perillós, no s'ha fet res. Molt van dir que això és un tema que en teoria és la finca privada que l'ha de gestionar, el que passa que fa tant d'anys que ja està, que jo crec que des d'una entitat pública quan passa això s'hauria de poder fer qualque cosa més.
0: Sí, sí,
1: però sí, la idea era que avisaran a la persona o en el grup que hagin d'avisar per poder arreglar això. M'imagino que ho faran, no ho sé, fa tanta estona que ja no sé, ja forma part de l'habitat del poble, sí. Això.
0: De fet, si m'ho permets, això sí que per algunes referències, en aquest cas de la meva tasca periodística que diem, de mitjans locals que diem, en aquest sentit sí que record, no he revisat la data, però sí que és veritat que mentalment, no sé si 10, però
1: sí, no,
0: si no, no s'hi toca fer gaire fora.
1: Sí, traca, fa molta estona.
0: Sí, sí. Perdó, que t'hagi dit.
1: No, tranquil. Després van presentar una moció que a través de la revista Bell Puig van veure una demanda que ja fa un parell d'anys ja havien presentat una moció en tema d'una possible aturada del transport del servei d'Aproscom que fos un altre punt que no sigui el mateix del TIP. Més que res perquè hi ha moments que es coincideixen els dos i són moments que són mal de gestionar per segons quines persones que pugen o baixen del servei d'Aproscom. Deriven el tema carreteres i crec que quan varen presentar la moció ja ho varen mirar i no varen trobar cap espai adequat. No ho sé, jo crec que en trobarien qualcun d'espai adequat, és la meva opinió, però crec que en trobarien qualcun per poder adaptar un poc aquesta, o per facilitar aquest servei. Demanàrem després demanàrem després hi havia Varen demanar fa, crec que dos mesos, veure si el tema de, en el carrer Ciutat, la plaça del Conqueridor, carrer Ciutat, carrer Nou, carrer d'Antoni Blanes i carrer Baldessa, poder tenir un moment durant el dia, si pot ser hora baixa, o tirant cap al vespre, m'és igual, però per poder descarregar amb un cotxe coses, jo què sé, simplement anar a comprar i tenir un moment per poder passar per aquella zona per poder descarregar. En aquells moments, fa dos mesos que ho demanàrem, ens varen dir que estàvem pendents, ho passarien en el cap de policia i que ens faria un informe a veure si això era possible. Varen demanar que un altre pic aquesta setmana, aquest mes, perdó, a veure si ja el cap de policia ho havia mirat i encara estan pendents de que ho solucioni. M'imagino que encara hi ha molta feina i és mal de gestionar tot aquest tema. No ho sé, no crec que sigui tan difícil, simplement és acordar unes hores per poder-ho fer, perquè la veritat, som afectat en aquest cas. Podria no ser-ho, però en aquest cas som afectat i hi ha molts moments que és molt necessari poder manco descarregar coses del cotxe. Després, m'ho varen demanar que en Màxim podria informar del que havien regulat d'ocupació de via pública en el 25. M'ho varen dir que reconegut hi havia 75.779 en 46 euros i s'havien recaptat 61.229 euros. No sé, aquests 14.000 i pico d'euros, si se recaptaran, si no se recaptaran, si
0: qualcú
1: que no ho pot pagar, no ho sabem, no ho sabem. Simplement va ser aquesta la contesta. També teníem una pregunta, també va ser un ciutadà d'Artà, mos va demanar, veurement si se pintarien la línia grogues de les zones que s'havien asfaltat per després de les obres, perquè feia estona que estava tot acabat i encara no s'havien pintat les línies, i me'l van dir que a partir de dia 5 de maig, que m'imagino, no ho he anat a mirar, però a la Caloni començarien a partir de dia 5 de maig a pintar i estarien uns 15 dies a la Caloni pintant totes les línies necessàries i després vendrien a Artà. Per tant, en teoria ara són a la Caloni, mirarem a veure si ens poden informar si ho han pintat, i després d'aquí 10 dies més o manco ara començaran a pintar Artà. I després demanàrem també quin era el motiu de l'horari tan reduït del punt verd. Els horaris reduïts era perquè faltava personal, hi havia baixes de personal i no havien posat ningú per substituir-ho, i per tant les hores, cadascú fa les seves 7 o 8 hores i el número no sortien. Al final me'l varen dir que havien fet un esforç gros, havien xerrat amb l'empresa que ho gestiona per veure si podien posar una persona més, els havien dit que sí, i al principi de... No sé si crec que era a principis de maig o que eren fer, o a final d'abril ja havien posat una persona més i ja havien augmentat l'horari. En aquest punt també demanaren si ja sabrien quan s'obriria el nou punt verd. Mos han vist i hem vist per fotos que s'obri avui. Bé, mos varen dir 11 de maig, això és vera. Mos varen dir 11 de maig, que és avui, però no han tornat a saber res i ho hem vist a través de xarxes socials que avui s'ha obert, que s'han fet les fotos oficials i que s'ha obert. Esperem que tot funcioni així com toqui i que la gent estigui contenta i que et servei a la fi, després de tant de mesos d'esperar, pugui estar en marxa. Seguim amb una altra pregunta, que era el tema de les queixes des que ja sóc fa 3 anys que hi som, i crec que cada any surt una altra vegada aquesta pregunta, que és el tema dels excrements de ca que hi ha pel poble. Ahir mateix, a un mateix carrer, que li vaig dir a la meva parella que anaven caminant per allà, vaig dir, crec que era ara, sí, era en el de... a la vora de la pista, a la vora de la farmàcia que hi ha aquest carrer, en la mateixa cera, un tros de carrer, 3 en van trobar diferents. Jo crec que és vera que és un tema de conscienciació de les persones i de sentit comú, però bé, si això no funciona s'ha de fer qualque cosa més. S'han provat de fer coses? Sí. Han estat útils? No, sincerament, no han estat útils. Necessiten qualque cosa més, i me'l van dir que s'intentarien fer més campanyes, que la policia estaria un poc més damunt. En Manolo Rocha va dir que això realment funciona quan posen multes a qualcú. anem quan s'atreviran. Nosaltres intentarem, si no que és d'aquí un parell de mesos, demanar les multes que s'han posat i si s'han pagat aquestes multes d'excrements. Pens que és un tema bastant seriós, és veure que de vegades em fa broma i xerres així, però fa tant d'anys i fa tanta estona que passa això que ho trob tan xerrat malament escarós que necessitem mà de mitja. És que no li veig altra solució en aquest moment. És que és una cosa que no puc entendre. No només xerrant del tema de gestió de municipal, ja estic xerrant del tema de persones que el moll emprenya a mi, que qualque vegada fins i tot m'he hagut d'aturar i avisar qualcú que estàs deixant aquí un regal que ningú necessita.
0: És que també aquí, o sigui, hi ha d'haver la feina municipal, però també hi ha d'haver una col·laboració o una implicació ciutadana al final.
1: És que volia posar aquesta èmfasi en això, que no només és un tema de criticar l'Ajuntament, diríem, és un tema de coses que, per mentida, que la gent sigui capaç de deixar una merda de carn i d'escarrer en tot el que això comporta. I hi ha gent molt cívica, però hi ha gent que no ho és, i això s'ha de vigilar i s'ha d'estar pendent de que això no passi.
0: Això no lleva perdó que sí que n'hi hagi molts que sí que fan les coses bé, jo ho veig, que duen
1: és que la gran majoria
0: que una cosa no lleva l'altra, sí, però sí que malauradament n'hi ha que no fan.
1: Jo t'ho dic, hi ha gent molt cívica i el que dius tu, van la bosseta, inclús van amb un barrelet d'aigua per vinagre per tirar si compixen cap de cantó, vull dir, la majoria de gent ho fa bé, però hi ha gent que no ho fa bé, però aquesta gent, quan ja se'ls ha fet tantes campanyes, quan ja se'ls ha conscienciat tant, no ho fan, qualque cosa s'ha de fer. Arriba un moment que qualque cosa s'ha de fer. I això, aquí sí que entra un poc el desenvolupament, això les costa. Les costa entrar dins, aquí de dins.
0: Tot i que crec que antigament, no sé, és percepció meva, la meva equivoca, que se'n veiem més, tot i que sí que és que, clar, no vas a comptar i també no vas per tots els carrers, però no ho sé, per percepció, i que segurament m'equivoc.
1: Va com a temporades, saps? Va com a temporades.
0: Clar, també, evidentment, clar, és una cosa que...
1: També, després de tanta conscienciació, si no n'has a menys, estem arreglats. Però bé, pensam que encara hi ha una quantitat que la trobem molt exagerada. Trobem molt exagerada. Una altra pregunta, xerrarem del tema de retolar en català en els comerços del poble. Menys hi havia vigilància, menys hi havia qualque normativa per retolar en català, perquè n'hi havia molts de comerços que ja no retolen, no és que no retolen ni en català, és que ja no retolen ni en castellà. Ja retolen en anglès, en alemany, en rus, ja retolen en tots els idiomes, manco en català, i si vols, perquè qualcú ho entengui, en castellà.
0: Clar.
1: Vull dir, i no hi ha cap normativa específica, me'n van contestar que no hi havia cap normativa específica, però que se podria estudiar i se podria mirar de fer-ho. Jo ho trobo bastant important, xerrant ara un poc davant de començar que xerraven d'escorrellengo i això, si nosaltres no lluitam un poc perquè la nostra llengua no desapareixi, mos costarà d'aquí uns anys poder tenir-ho tot, perquè nosaltres, encara que siguem bé, xerrarem en català, però anirem molt amunt, anirem a manco.
0: En el final sí que és veritat que negocis privats no deixen de ser privats, en certa manera, dit ara així malament i ràpid, però sí que és veritat que també han de saber on estan i es context del poble o del lloc on estan.
1: Clar, és que si tu no els dones una normativa, ells faran el que els convengui més per guanyar més dobbers. És que no hi ha més història, és que un comerç funciona per guanyar dobbers. I fins a un punt entenc que ells, com que no els fa falta que un mallorquí sàpiga que venen, realment és així. Sí, sí. Per tant, si tu no crees unes normes de convivència, diríem, quasi, quasi, clar, la gent va a lo que va. Aquests temes van a lo que va. I xerrant d'això, ara ja no parlen del tema estacionalització i tema bicicletes damunt la plaça, i l'altre dia no podíem passar pel carrer nou de bicicletes que hi havia. També, tot això, si no se regula i si no se posen unes normes, jo personalment, criticar el turisme, el cicloturisme, no m'hi veureu, perquè penso que no és un turisme que personalment, que l'hagi de criticar, però sí que s'ha de regular, i s'ha de pensar que s'han de fer les coses bé. Qui ho ha de posar? Dins el poble va de posar els qui comanden. Per tant, aquí s'han de tornar a banyar.
0: Que també, si m'ho permet, n'hi ha algunes vegades que van en contradireccions i en direccions prohibides.
1: Sí.
0: L'altre dia quasi me'n vaig menjar dos perquè jo voltava i me van sortir d'un carrer que teòricament no podien circular, que diguem, i tal. Evidentment, la millor és l'excepció, però sí que és veritat que tampoc no és la primera vegada que me passava que m'hi trobava. Que
1: sí.
0: Diguem, i ja no... dic, no ets la majoria, però sí que és veritat que sempre...
1: I només ara m'he fixat, perquè també per la ciutat això em passa molt, que van en el GPS, tots. Mm. I clar, ja veus l'envia per carrers que estan amb obres.
0: Clar, el que jo he pensat realment...
1: I quan arriben en aquest carrer,
0: no
1: poden passar i se'n van per allà on poden. És el que dius tu. Direccions prohibides, 3 per aquí, 6 per allà, 9 per allà de sa. Vull dir que sí, que és un turisme que n'hi ha molts i això s'ha de regular i s'ha de gestionar bé. S'ha de gestionar bé. Ja, mos queden, sí, dues preguntes que vàrem fer. Més. Una era el tema de que hi havia menys, si m'ho podria explicar, que hi havia hagut unes pèrdues d'aigua i se va del problema del carrer Rafael Banes, on se va haver de tornar a aixecar part del carrer. Me van contestar que encara no estan recepcionades per l'empresa i estan treballant com solucionar-ho. Eren dues escomeses que s'havien portat unes peces que no eren les que tocaven. No, encara no sabem exactament oficialment què va passar, però bé, és una cosa que extraoficialment a mi m'ho va fer un poquet de... m'ho va escarrujar un poquet, però bé, fins que no sapiguem en net de tot, és difícil opinar. I després, per darrere, pregunto, un colònia mort va demanar a veure mem si sabien perquè el servei de la caixa, el caixer automàtic, no funcionava. En principi, el caixer l'han posat, abans estava, ara no recordo el nom, estava a la travessia, diríem, de carrer Verge Maria, tirant cap a la plageta, diríem,
0: sí.
1: I ara està en el carrer Verge Maria, voltant. I allà sí que hi ha un caixer, jo hi vaig passar, hi vaig mirar i sí que hi ha un caixer. El que passa és que, ara és cert de memòria, crec que era la setmana passada que això encara no funcionava. Per tant, no sé fins a quin punt ja funciona, no funciona, està en marxa, no està en marxa. Això ho varen dir perquè, clar, a la Caloni en aquests moments ja no tenen cap caixa, cap caixer per poder fer aquestes coses i bé, esperen que aquest de la caixa funcioni, ho puguin fer, però de fet en Manolo també va dir, en Galán va dir que s'estava mirant a través de correus poder fer temes de gestions bancàries i això, que se poden fer a través de correus, a veure si se podia mirar a la Caloni de poder-ho fer per si la gent que no, per lo que sigui, no pot anar fins en els... directament en primera persona, pues, que ho poguessin gestionar a través de correus.
0: Perfecte. I després, així, per comentar alguns temes, diguem-li, d'actualitat, que sí que veig que en un mes, i en aquest cas un poc més, passen moltes coses, em posaré un poquet en diverses. Se va inaugurar, per exemple, aquest canvi de nom de carrer Dino José del Valle, no sé si m'ho
1: fa referència. Sí, nosaltres d'aquí demanem, primer de tot, demanem disculpes a la gent que va fer tota aquesta festa perquè nosaltres no hi vàrem poder assistir cap de representant d'independents, teníem altres truis i vàrem donar l'hora bona i vàrem poder veure i comprovar que havia estat un èxit i que havia anat molt bé.
0: També va passar, clar, mos quedem un poc enrere ja, però sí que també, per exemple, s'abria de lletres en certa manera, sí. De llibre concretament, però bueno, durant tot el mes d'abril diverses propostes, sí. De la biblioteca i, bé, en definitiva, diversos col·lectius.
1: Sí, s'han fet diverses propostes per el tema del dia del llibre, diríem, i jo personalment dia 23 sí que vaig fer volteta per tot i no ho sé. Penso que se fa com a per sortir d'espai i perquè s'ha de fer. Penso que se podrien fer més coses, però bé, això ja és una opinió de no només meva, sinó de tot el nostre partit, que sí que és un dia que se podrien fer coses més elaborades, no ho sé, més curioses, però bé, També som un poble petit i tenim el que tenim i hem d'anar muntant cosetes. Se van donar els premis de narrativa i això, que està molt bé, beníssim. Però si qualque dia tornant a governar mos agradaria poder fer qualque cosa més durant aquest dia.
0: En dates també properes se va celebrar el 40 aniversari de Necaragol, del Col·legi Públic de Necaragol, en aquest cas crec que havíem fet menció ja anteriorment, crec que abans de que passés que diem. En aquest cas, bueno, ja una vegada passat la fita també.
1: Sí, donar-se una bona a la fa de Necaragol, perquè vàrem fer una feinada, molt hi vàrem poder atracar i vàrem poder recordar, tu també devies anar per aquella escola,
0: sí.
1: I vàrem poder recordar temps que pareix que era ahir i que ja han passat.
0: Ja comença a comptar.
1: Sí, no han passat 40, però 30 i pico sí. I la veritat és que va ser una festa xula, va ser agradable i això, repetir la feinada que va fer tant el professorat i els mestres de l'escola com se fa d'allà de Necaragol.
0: Ja més properament tenim, per exemple, bueno, bé, també en dates d'aquelles properes, també en Mallorca 312, evidentment aquesta fita també, si vans parlant de ciclistes, però bé, en aquest cas ara un altre caire, bastant diferent.
1: Sí, bé, de fet és com és un poc el resultat de tot aquest cicloturisme que hi ha, que la gentada que hi va, jo personalment hi tenc un apreci molt gros, a la 312 l'he vist néixer des del primer any i he participat i he col·laborat en tot el que he pogut i voluntaris i això, i penso que és un dia xulo, que és un dia que se fa, ho fa gent d'Artà, ho organitza gent d'Artà, el Club Ciclista també que hi col·labora, és un esdeveniment tan gros que és difícil no fer-ne ressò o no estar content de lo que fa, de lo que s'aconsegueix, diríem, aquest tema. Després és vera que no comença i acaba tard, però bé, això ja són coses en temes de negoci. Que aquí ja és difícil de... Però bé, Artà té bastant de nom, ho sé en primera persona, que dins aquesta Mallorca 312 Artà té un nom molt reconegut i que la gent està contenta d'aquest resultat.
0: Després també varen passar aquesta, diguem-li, ja recuperada de fa uns anys tradició d'anar a l'ermita, en aquest cas, i menjar també aquesta paella el primer de maig.
1: Sí, el que dius tu, recuperada, i això és important, s'ha recuperat una tradició que feia molts anys que havia anat un poc a la baixa, i fa un parell d'anys a través del Club de l'Edisme i això s'ha recuperat i bona senyal. Personalment enguany no hi vaig poder anar, temes personals no m'han deixat fer moltes coses aquests dies, però temes personals bons, no?
0: Sí.
1: Però sé que va anar bé, que van tenir gent que hi va anar i que estaven contents i que hi havia molta participació i beníssim.
0: Després, bé, hem anat fent menció ja una mica, no sé si vols apuntar alguna cosa més, tema Correllengo, que sí que va passar per tall, com dic, has apuntat ja alguna cosa, però vaja.
1: Sí, el que dèiem abans, si nosaltres no feim feina per tenir la nostra llengua allà volem de tenir, ho passarem malament en aquest aspecte. Necessitam que la gent que de parla catalana estigui d'acord i s'unesqui i facin feina perquè això no vagi per avall. Jo després l'endemà vaig anar a Palma, la festa final, i hi havia molta gent, se va fer ball de boca, per cert hi va anar Esclafits i Castanyetes i va fer superbé. Hi va haver molta gent, molt bona sintonia, molt bon ambient, la gent molt animada. Mem si això serveix per seguir fent feina, això nosaltres, bé, ja quasi no porto dir-ho, però nosaltres és un dels punts més principals i més forts que van al nostre programa electoral, el tema de la llengua i la defensa del català. Per tant, això. També vull dir, pens que Artà particularment hi hagués pogut haver un poc més de trull, potser el dia el millor era complicat, un dissabte de matí, arribava a Xeremies, que molt bé, que sempre, sempre, no, no, no, sempre són per tot i no, sí, no, no es poden queixar gent d'ells.
0: Està bé, sempre mencionar.
1: Sí, i, però, per exemple, vaig veure imatges de Capdepera, vaig veure altres imatges d'altres pobles, i hi havia molt més ambient, hi havia gegants, hi havia bastant d'ambient. Aquí potser sí que haguéssim pogut tenir un poc més d'ambient, però bé, l'any que ve. L'any que ve tornarem a provar.
0: Clar, clar. No sé si m'ho permets en aquest cas, arrel de publicar diversos vídeos que, per exemple, entre tu mateix també, que varen fer aquestes entrevistes ràpides, sí, així, com a Radio Artà, sí que hi va haver comentaris a tots els vídeos, i que no és la primera vegada que surten aquests comentaris també, de gent que diu que aquí és mallorquí i no català. No sé si em vol fer referència en aquests comentaris.
1: És que ja no sabem què hem de dir. I és que això és història, no, no es feia el contrari a ningú. La història diu que venim des català, que som mallorquí, que parlem mallorquí, però ve de la llengua catalana i ja està. És que no hi ha discussió possible, és com dir hi va haver una dictadura i un no va ser una dictadura, va ser una dictadura i va haver un Franco i va ser, és història i ja està, i vol dir que hi fos no, però hi va ser, mira, paciència, pues la història també te marca de bon ve el mallorquí, de bon provés català i ja està, és que no hi ha discussió, no val la pena ja ni entrar en aquest comentari. Jo penso que això és simplement cercar la polèmica, no cercar un, no té un contingut.
0: I ja canviant de tema, aquell mateix cap de setmana se va dur tema la Fira d'Espeix, que ja sí que crec que ja duu bastantes edicions a la Colònia de Sant Pere, tot i que, bueno, no sé si amb algunes cosetes en aquest cas.
1: Sí, bé, jo hi vàrem anar a la Fira d'Espeix, en Andreu Garrit de la Colònia, vàrem xerrar un poc amb ell i amb gent de la Colònia. Va anar bé, man. Hi havia bastant de trobet, hi havia plogut a més, i la gent potser això va fer un poc més enrere, altres anys potser hi havia hagut més gent, però sí que vaig sentir comentaris que el tema organització no havia estat de lo millor. No ho sé, això ara durant aquest mes intentarem saber què ha passat, i el mes que ve, si encara ja vos diríem, vos contestaríem aquestes, no sé si preguntes, però sí queixes sí. Que hi va haver durant els temes de la fira.
0: Bé, tenia aquí apuntat, segurament ho havia dit abans, però també ja n'hem parlat abans, tema obres, també n'has parlat ja en diversos moments, no sé si vols afegir alguna cosa.
1: Sí, en xerrarem en el plenari del tema de les obres i això, i també vàrem fer un, no sé si era la setmana passada, a través d'Independents, a xarxa social, vàrem penjar un vídeo de travessar pel carrer Figueral. Sempre un partit de, com a independent d'Artà, un partit que aquestes obres eren necessàries en el 100%, s'havien de fer, sí. Com s'han fetes? No mos ha agradat. Com se gestionen? No mos agrada. Com parlant de seguretat de les obres, mos fa passar pena. Me fa passar pena perquè hi ha hagut hi ha zones que la seguretat trobant que ha mancat. Què hi ha hagut aquí? Jo penso que, o pensam, que és una manca de vigilància, una manca de gestió, no ho crec, però una manca de vigilància, de poder estar pendent de tot, no perquè no s'hagi volgut, jo simplement penso que han volgut fer tantes obres en poc temps i això les ha passat un poc la feina de molt bo, que xerràvem abans de l'arquitecte de la plaça aquesta nova d'arquitecte, jo m'imagino que entra un poc dins el tema de que, clar, un arquitecte no cada dia no els ha bastat per fer tot el que havien de fer i personalment penso que això les ha passat un poc per damunt. Nosaltres el seguirem com vam fer ara el que dèiem en aquest vídeo a les xarxes,

0: mancat, els ha mancat perquè no han donat abasto.
1: Un altre tema que de fet avui és el darrer dia que se pot, per tant si qualcú no ho ha fet que aprofiti, que encara se pot a hores d'ara, és per triar un dia festiu de cara al 2027, que Sant Antoni, que diem dia de 7 de gener, ja es diu monge, i per tant festiu, diguem-li així de per si. Se proposen 4 dates i en aquest cas la ciutadania de, lògicament d'Artà, i en aquest cas major de 16 anys, o que estigui empadronada d'Artà, si més no, i major de 16 anys, poden fer aquesta tria entre una d'aquestes 4 opcions.
0: Sí, això crec que se va dir a comissions que se posaria en exposició pública i la gent podia votar les 3 o 4 dates. Ara no recordo exactament quins dies eren, però sé que coincidien amb dia, no sé si dia 11 d'octubre, i amb un pont que per poder-lo
1: allargar
0: per davant o per darrere. Exacte, també hi havia el tema de la maldita, suposo que ja no se diu, però quan anava a escala de la Setmana Blanca, que també coincidia per un tema de conciliació escolar, la millor poder demanar si les escoles dia, encara no me'n recordo el dia, no sé si era 27 de febrer, una cosa així, si les escoles dia 27 de febrer no hi havia escola, i d'ahir poder posar aquesta data per si en tema de conciliació familiar poder demanar aquest dia hartat de festa per poder tenir els al·lacs controlats. Però bé, això, exposició pública, votació i el poble dirà. Quan se podrien fer moltes altres coses així, però bé.
1: Però bueno, ja que se fan, s'han de
0: publicitar. Exacte, i que se diguin i que se publicitin.
1: Això, en aquest cas, avui dilluns i 11 és darrer dia per votar, així que si qualcú no ho ha fet, que
0: encara és a temps.
1: I si no me deix massa més coses, més enllà de Culdeix, que ho han passat aquest cap de setmana, que diem que cap de setmana llarg, diguem-li així, però són 4 dies, de dijous a diumenge, com s'ha habitual d'aquestes darreres dates, vull dir, aquests darrers anys me'n referia, això, en aquest cas han tornat a tenir aquest Cool Days.
0: Sí, encara no tenim cap, sí, cap resum,
1: exacte,
0: ni cap valoració, ni la gent del poble ens ha dit si necessitava alguna cosa, que ha anat bé, o que ha anat molt bé, o que no ha anat tan bé. Encara no tenim aquesta informació, però bé, hem seguit un poquet els actes, i dissabte jo vaig estar bastant de temps pel tema de, que se deia Cool Kids Day o Cool Day Kids, una cosa així.
1: Sí, tenc el programa per aquí.
0: Bé, sí, que era per públic infantil, i va estar bé, hi va haver bastanta gent i hi havia bastantes activitats per fer. Sí, són 4 dies que nosaltres, com a partit, mai hem criticat els Cool Days com a funció cultural. Potser si en qualque moment s'ha criticat qualque cosa, s'ha dit qualque cosa, és per ja un tema de gestió i un tema econòmic, que potser se podria fer d'una altra manera. Però bé, això ja són coses que van com a més tècniques i més profundes, que en aquest moment no fa falta nomenar.
1: I bé, més o menys, no sé si em deixa algun tema en aquest cas que ara te vengui en el cap que recordis especialment.
0: No, jo ara
1: més enllà dels que tinc apuntat o els que pugui veure així a simple vista per aquí, però bueno, si no, en properes ocasions tenim
0: més idea, podem donar més informació de tot aquest tema, que som com a més actual d'ara, que poca cosa hem pogut recordar.
1: Això, evidentment, tot el que, com dius, Cool Days, sí que és que es pres com per fer valoració, perquè just era ahir que acabàvem.
0: Exacte,
1: tot necessita un temps per reposar.
0: Lo típic, hi ha hagut gent, ha anat bé, però no saben res més.
1: Res, i d'ahir això, moltíssimes gràcies Jordi Cabré, Flaquer, i que per de Unió Independent d'Artà més per Mallorca, i en aquest cas això fins a propera, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tothom.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

tình cảm.

0: Projecte.
1: I continuem aquí en aquest capvespres de Ràdio Horta, avui dilluns 11 de maig de 2026, són les 7:54 minuts. Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I la crònica de l'Ajuntament d'Artà, del Culdeix, diu: el Culdeix Festival supera les expectatives en la seva 21a edició. El Culdeix Festival 2026 ha tancat aquest cap de setmana una edició marcada per l'alta participació, la qualitat de les propostes i la bona resposta del públic. Durant 4 dies, Artà ha acollit un total de 21 espectacles i activitats de teatre, circ, música i arts escèniques en companyies i artistes de primer nivell. Des de la direcció del festival fa una avaluació molt positiva d'aquesta 21a edició, especialment per l'afluència de públic registrada, que era un dels principals objectius d'enguany. El director del Teatre d'Artà i del festival, Josep de Besà, ha destacat que aquesta setmana el poble xerrarà del Culdeix, una idea que considera fonamental perquè el festival continuï formant part de la vida cultural i social del municipi. Una de les grans novetats d'aquesta edició ha estat el Cool Kids Day, la diada familiar celebrada dissabte de matí a Navallesa. La proposta va reunir prop de 520 persones, molt per damunt de les previsions inicials, que rondaven les 200. Famílies d'Artà i també visitants d'altres municipis van omplir l'espai per gaudir de jocs, instal·lacions interactives, circ, música i espectacles pensats per a totes les edats. També ha superat les expectatives el Reggae Fest, que va congregar a Sa Clota unes 650 persones en una jornada marcada pel bon ambient i la presència d'artistes destacats del panorama reggae. Un dels moments més comentats va ser la passejada del Big Dancer pels carrers del poble abans del concert, generant expectació i ambient al voltant del recinte. Que de fet, això ja en bona vaig parlar, que també veient les imatges del programa, diguem-li així, és a dir, previ, ja tenia molt bona... que tenia molt bona pintada, no m'ho sortia, perdó. Diu, la direcció del festival també valora positivament la resposta del poble. Segons en remarca, que aquí hi ha una falta ortogràfica, posa remarca en vez de remarca, Josep de Besa, molts veïnats d'Artà han participat en els espectacles. I a més, s'hi ha apropat gent que habitualment no freqüenta el teatre ni aquest tipus de propostes culturals, tant que còmodes. En aquest sentit, es recorda que el Culdeix manté una essència pròpia i un caràcter transgressor que forma part de l'ADN del festival. Molts dels espectacles cerquen remoure consciències i oferir una altra mirada sobre diferents temes. Aquest plantejament també s'ha traslladat a les funcions escolars, amb propostes que revisiten històries clàssiques des d'una perspectiva contemporània i que conviden infants i joves a qüestionar els aspectes de la realitat actual. Finalment, des de l'organització, també s'ha volgut agrair la implicació de totes les persones que han fet possible el festival, especialment els treballadors i treballadores municipals, el personal tècnic, seguretat, voluntariat, controladors d'accessos i personal de barres. Josep de Besa ha volgut destacar especialment tota aquella feina que sovint no es veu, però que és imprescindible perquè les coses surtin bé. I ha valorat molt positivament la implicació de totes les persones que han contribuït al desenvolupament del festival. Així que aquesta nota electrònica, que va acompanyada de diverses fotografies, que podeu veure a la plana web artà.cat o també a les xarxes socials del propi Culdeix Festival, així com també, en el cas d'avui, de publicació també a xarxes del propi Ajuntament.

I, per altra banda, l'Ajuntament, informat a través de la seva web, que diu Artà, posa en funcionament la nova deixalleria municipal. La nova instal·lació, que incorpora diferents millores tècniques i ambientals, estarà situada davant l'antiga, a la zona de les Pesqueres, i obrirà de dilluns a dissabte de les 8 a les 20 hores, i de les 8 del matí a les 8 del vespre, i els diumenges i festius de les 9 a les 14 hores. La nova deixalleria municipal d'Artà ha entrat avui dilluns en funcionament a la zona de les Pesqueres davant l'antiga instal·lació. El nou servei obrirà de dilluns a dissabte de les 8 a 20 hores i el diumenge i festius de les 9 a les 14 hores. El projecte, que forma part de l'estratègia de millora de les infraestructures municipals de gestió de residus, ha tingut un cost total d'1.602,35 euros, que amb els euros per mig és difícil ara la pronunció així. 1.602,35 euros, IVA inclòs. L'actuació, no és que no se vulgui pagar IVA, és que a vegades se donen preus sense IVA, perquè lògicament l'IVA després és repercutit. L'actuació està finançada en part amb fons municipals i la resta mitjançant la convocatòria de subvencions de 2023 per al suport a la implementació de la normativa de residus a les Illes Balears dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU. La nova instal·lació incorpora diferents millores tècniques i ambientals. Entre elles destaca la instal·lació d'una coberta fotovoltaica que genera l'energia necessària per al seu funcionament, la incorporació de 5 bústies de dipòsit de residus amb obertura RFID, ho diré així, RFID, que permeten deixar algunes fraccions des de l'exterior del recinte sense necessitat d'accedir-hi, a un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials per a tasques de neteja. També s'ha instal·lat arquetes de desbast i nous espais destinats a residus especials, residus d'aparells elèctrics i electrònics i computadores i una aula ambiental. Així mateix, la instal·lació, que compta amb infraestructura per al control d'accés d'usuaris, té també un espai destinat a la reutilització d'objectes. L'Ajuntament recorda la importància de separar correctament els residus i de fer ús dels serveis municipals de recollida selectiva. En aquest sentit, els habitatges, empreses i comerços que acreditin una correcta separació poden acollir-se al sistema d'inspecció tècnica de residus, conegut per les inicials ITR, que ja sabeu que des de fa uns anys funciona i que permet obtenir bonificacions a la taxa de residus que poden arribar fins a un 40% segons el tipus d'habitatge o activitat. Per adherir-s'hi i optar en aquestes bonificacions cal presentar la sol·licitud específica a l'Ajuntament d'Artà. I bé, si veuen diferents fotografies que s'ha realitzat des del Departament de Premsa de l'Ajuntament d'Artà i de la comunicació, millor dit, que és com se diu oficialment a l'Ajuntament d'Artà, i en una d'elles si veuen els regidors de l'equip de govern, Antònia Sorada, vaig per ordre d'esquerra la fotografia, Antònia Sorada, primer tinent de Balda, Manolo Galán Balda, Manolo Rocha, en aquest cas regió de president de l'àrea de, en aquest cas de que pertany, diguem-ne així, la deixalleria i neteja i demés, i Maribel Llinàs, segona tinenta de Balda, que s'han fet aquesta fotografia de vora el cartell de la pròpia deixalleria. He de dir que no hi ha hagut convocatòria com a tal, no m'havien avisat, com sí que sabia que s'obria avui, però no m'han dit a tal hora i anirem. Bàsicament ho dic així ara, perdó, en aquest sentit, perquè m'entengo el que vull dir. En tot cas, com per allò d'aprofitar que diem aquestes també diferents fotografies i moment de la, no sé si dir visita en certa manera, institucional, tot i que sí que és vera que des de fa bastant d'anys no se fan inauguracions oficials com a tal, suposo que també per això, però ja no se m'ha dit, però vaja, sí que en certa manera també ho vull deixar clar, no és que no hagi anat com a tal, sinó és que no hi ha hagut una convocatòria oficial en aquest sentit.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

don't mind. Mwah.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I com parlem abans, avui és el darrer dia per escollir dia festiu pel 2027, ja que l'any que ve Sant Antoni cau un diumenge, l'Ajuntament va obrir aquest procés per elegir un altre dia, avui dia 11 de maig de 2026, és el darrer dia que podeu votar. Podeu triar entre les quatre opcions que se proposen, 18 de gener, que és l'endemà de Sant Antoni, és a dir, dilluns. Després, les dues dates següents són una per davant i l'altra per darrere, diguem-ne així, perdó, per dir-ho d'aquesta manera, del que seria, entre còmetes, pont, que realment no és pont, però bueno, allargar el cap de setmana del 1er de març, que 1er de març és dia de les Illes Balears, és dilluns i és festiu, per tant, tindríem en aquest cas el cap de setmana una mica més llarg en aquest sentit, ja de per si, amb el dilluns que festiu sí o sí, i se proposa el 26 de febrer, que s'allargaria el cap de setmana, en aquest cas per davant, ja que el 26 és divendres, en tot cas ja vaig dir, això pels qui feina dissabte no m'ho suposa allargar més que fer un dia de feina, un dia sí, un dia no, un dia sí, i però bueno, qui tingui llibre els dissabtes sí que li ve bé per poder allargar el cap de setmana, en aquest cas per, de manera inicial, diguem-li així, el cap de setmana, i la

altra data possible d'aquelles dates properes, el 2 de març, que bàsicament s'allargaria pel final, diguem-ne així, d'aquests diversos dies. Tindríem, si calculeu dissabte, tindria dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, si fa feina horta. Si no té el dissabte, si diumenge, dilluns i dimarts, com a dies lliures, en cas de sortir dia 2, per exemple. I després, l'altra data que és possible triar és l'11 d'octubre, que és en dilluns, ja que el 12 d'octubre, que és en dimarts, és dia festiu, i en aquest cas sí que hi hauria, en aquest cas sí que és aplicable la paraula pont, perquè és això que diem, tindríem el cap de setmana una mica més llarg en aquest sentit, i no seria ja de fer feina dilluns, tenir lliure de març, en aquest sentit podria, si sí, feina de repartes, que segon seria aplicable, i tindríem que diem el cap de setmana una mica més llarg en aquest sentit, i ja no va d'anar a fer feina el dilluns, tenir lliure el dimarts i tornar a començar després el dimecres amb allò de ara ja no sé quin dia m'atrap. Ara dic així banalment, que fa bon pinces. En tot cas, vos explic a la pràctica les possibilitats que poden tenir, repeteix, cadascú té els seus horaris, la seva feina o no feina, o coses a fer, o el que sigui. Per tant, li pot anar millor una data o una altra, o totes, o cap. Vull dir, al final, tot és possible. Bàsicament, per tant, si no si heu votat, genial, sigui alguna de les quatre opcions, el que sigui. Per tant, si heu votat ja, genial, gràcies. I si no ho heu fet, recordeu, avui és el darrer dia, per tant, entre còmetes, si me permeteu la frase, és avui o mai, em perdó de l'expressió. En aquest cas, perquè procés s'entén. Això sí, heu d'estar empatronada al municipi, té lògica, perquè evidentment el festiu és aplicable al municipi, per tant, no tindria sentit que un moviment de Palma, Manacor o de bon sigui voti, perquè cap al final no seria aplicable, més enllà de perquè, bé, entre còmetes sempre hi pot haver excepcions que estigui empadronat a un altre municipi i visqui d'Artà. També aquí després podem anar a filar prim de si és parell o no parell d'algú d'Artà, o pel que sigui viu d'Artà, i però encara no està empadronat d'Artà. En fi, és, com dic, aquí hi ha moltes intrahistòries, però bueno, per regla general, això sí que per poder votar se posa aquest requisit un poc per això, perquè no voti gent més enllà d'Artà que no li pogués ser aplicable i que per tant pogués alterar els resultats en base a criteris que sigui, i que al final la data escollida no acabés sent la preferida majoritàriament pels que han votat d'Artà. No sé si me dono a entendre. Això sí, també a nivell d'edat també és el criteri és a partir de 16 anys o més que se pot votar, també és una cosa certament per establir algun criteri de que a partir dels 16 anys ja tenim un cert raonament lògic i de més, i també és, en segon quin cas es pot ser aplicable ja del tema de feina. Per poder votar se vos demana el vostre DNI i la vostra data de naixement, només per permetre, en aquest cas, una votació per persones, i en cap cas es podria controlar, veurem que ha votat o que no ha votat, sinó que simplement és per establir un criteri que no hi hagi dobles o triples o moltes més votacions amb una sola persona, i que ja ho vaig explicar en el seu moment, que pugui fer alterar el resultat, evidentment, de manera, diguem-li, artificial, i que no sigui l'opció escollida de manera majoritària pel poble d'Artà o pel resident d'Artà. Per tant, bàsicament, aquests requisits estan empadronats al municipi, tenir 16 anys o més, i l'altre, que realment no és un requisit, sinó que bàsicament és... sí, un requisit, però bueno, en aquest cas tothom té DNI a partir de 16 anys i data de naixement, evidentment, lògicament, és una cosa que tothom té, no té més història, per tant, és un requisit molt entrecomillat. Sí que és un requisit que diem apuntar-ho a l'hora de fer la votació, bàsicament seria explicat així. Bàsicament, com dic, no per saber qui ha votat que, sinó simplement per allò de tenir un criteri, allò de que si se troben dues votacions en dos dies distints, dic dues o més, evidentment, entenc jo, això ara ho estic aquí dient i no me correspon a mi, però supos, imagino per lògica que si s'haguessin trobat dues votacions de dies distints de tria, amb un sol DNI i amb una sola data de naixement, i per tant que correspon a una mateixa persona,
evidentment, lògicament, no tindria sentit perquè només se permet un vot per persona. Això quan se fa vot telemàtic, evidentment, quan se fa vot presencial, evidentment sí que més val controlar, però en aquest sentit se posa aquest criteri, bàsicament. Per això, com quan anem a votar les eleccions, ja, més o manco, però en aquest cas de manera telemàtica. En definitiva, també se podia fer, no sé si a hores d'ara encara seria aplicable, a les biblioteques municipals de la colònia Sant Pere, de manera presencial barra virtual, perquè al final, bueno, és que s'abordeixen un ordenador per poder votar, i res, esperem que l'opció que surti sigui la que més hagi triat la ciutadania i estigui molta gent d'acord. Al final sí que és veritat que és allò de democràcia, que bé, cadascú haurà votat la seva data que trobi més oportuna, hi haurà gent que no haurà votat, hi haurà gent que sí, i hi haurà d'una mica de tot, i hi haurà gent que després dirà, jo m'ho hagués preferit d'aquesta altra data. Això al final sempre passa. Però bé, al final s'ha d'acceptar el resultat que pugui sortir d'aquesta tria.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

I quan són les 18 i 54 minuts del capvespre, anàvem amb la informació meteorològica, valesmeteo.com/alertar, l'estació Molins de Rei. Tenim 20, en diu alguns núvols, tot i que pràcticament jo aquí a simple vista no em veig cap, però bé. 24,3 graus, 24,3 graus, sensació tèrmica de 24. La màxima d'avui ha arribat als 27,1, les 16:31 minuts, és a dir, les 4:30 passades del minut, quan començava el programa, bàsicament. La mínima, en canvi, 14,9 graus, a les 3:20 d'aquest vespre passat, en certa manera, tot i que, lògicament, corresponent al dia d'avui, perquè està inflant de la màxima i mínima d'avui. Repetesc, màxima 27,1, mínima de 9, perdó, mínima 14,9, he girat ara les xifres. El vent sud-sud-est, 1,6 km per hora, poca cosa. Màxima ràfec d'avui, 40,2 km per hora, les 15:08 minuts, que d'aquesta manera s'ha convertit en màxima ràfec mensual. La humitat ara mateix està en el 50%, la robada al punt del 13,2 graus, baròmetre 1013,2 hectopascals, tendència estable, previsió de l'índex ultraviolat 8,2, ja dins l'escala de molt alt, per demà baixa el 7,7 en l'escala de grau alt. Pluja d'avui 0, total mensual de 9,2, total anual 249,6, el manac sota el sol per avui a les 6:35, posta de sol a 20:50, sortida de lluna a les 3:31, posta de lluna a les 14:51, tenim lluna minvant un 32% il·luminada. En quant a les dades del cap de setmana, mos indica la pluja, bé, vaig una mica enrere, la setmana passada, i així feim el repàs ja que estem. Dia 6, 4,2 litres, que això era dimecres. Dia 7, 9,4, que de moment és la màxima, el dia que més pluja en un sol dia segons València Meteo, d'aquest mes de maig. Repeteixo això, estem a dia 7, dijous, amb 9,4 litres. Dia 8, divendres, 4,2 litres. Dia 9, dissabte, 0,8 litres i dia 10, ahir diumenge, 0,2 litres, en aquest cas segons valesmeteo.com, repetesc. Això més el 0,4 que ja teníem de dia 3 fa aquest total que han dit de 9,2.

0: En canvi, el total en aquesta estació de l'Ajuntament d'Artà, que està ubicat vora l'Ajuntament, si més no, si no vaig errat, el total mensual fins ara de maig és de pràcticament de 7 litres, 16,99. Segons aquesta web de wonderground.com, no sé si ho pronuncio com toco, perdoneu. En aquest cas, per tant, veiem aquesta petita diferència. Balesme té un total mensual de 9,2, mensual fins ara, s'entén, de maig, i wonderground.com, aquesta estació de l'Ajuntament, de pràcticament de 16,99. Per tant, marca una mica manco aquesta de l'Ajuntament. Pel que fa als dies, concretament els darrers dies, ara mateix. Veiem en aquesta estació de l'Ajuntament, així com està el gràfic, m'acosta una mica, perdoneu, bé, gràfic no, taula en aquest sentit, diríem, taula de dades. Tenim el dia 6, en aquest cas, si no m'equivoc, dia 6, 2,79 litres, dia 7, 9,70 litres, dia 8, 3 litres, dia 9, 1,30 litres, i dia 10, 0, a l'igual que avui, també, lògicament, 0. Són les diverses plogudes que s'han registrat en aquesta sessió de l'Ajuntament. Repetesc, des de dia 6, dimecres, amb aquest 2,79, dia 7, dijous, 9,7, que és el dia que més, divendres, 3 litres, i dissabte 1,3 litres en aquesta sessió, repeteix, de l'Ajuntament d'Artà, amb aquest total pràcticament de 17 litres amb aquests 11 dies que tenim de maig, que no ha plogut tots els 11 dies, sinó que és total, diguem-li així, fins ara. En el cas de l'estació de l'Ajuntament per a la colònia de Sant Pere, concretament ha estat pràcticament per l'estil, 16,79 litres, per tant 0,20 litres manco que Artà. Per tant, això, en aquest cas a la colònia Sant Pere, 16,79, el que duim del total mensual, diguem-li així, amb aquests 11 dies de maig. Concretament tenim els 2 litres de dia 3, 2,01 per ser exactes, després 0,79 de dia 6, 8,10 o 8,1 que ve a ser el mateix de dia 7, 3,3 de dia 8, 2,59 de dissabte i ja i diumenge i avui 0. Tot això ho podeu trobar en aquest cas a wonderground.com, així que tota aquesta informació i molta més està en aquestes webs. Pel que fa a l'Agència Estatal de Meteorologia, veiem que pel que queda d'avui mos diu cel descobert en el cas del municipi d'Artà. Pel que fa de si més no, hi vent de l'oest en torn a 20 km per hora. Pel que fa demà, dimarts, dia 12, primeríssimes hores també s'ha descobert amb un 0, però després del dematí, intervals anul·lats amb un 30%, cap vespre, intervals anul·lats amb pluriscars amb un 70%, i darreres hores s'ha descobert. Temperatures per demà entre 13 i 24 graus, vent que començaria en calma en 0, dematí sud-oest amb 20, cap vespre de l'oest amb 20, en ràfegues màximes de 35, i darreres hores de l'oest amb 10. Després per dimecres 13, primera meitat en cel amb possibilitat d'alguna pluja amb un 70% de possibilitat i segona meitat d'intervals de nuvolositat amb un 30%, temperatures 13-22, baixaria 2 graus la màxima, vent de nord-oest en 10, primera meitat, segona meitat de sud en 5. Dijous 14, intervals de nuvolositat amb un 20%, primera meitat, segona meitat de dijous, intervals anul·lats amb pluja escassa amb un 45%, temperatura 12-23, baixada d'un grau de mínima i pujada d'un grau de màxima, vent de nord-oest en 15. Per divendres, dia 15, va dir de redundància, intervals anul·lats amb pluja escassa, 50% de possibilitat de pluja, per tant està ja mig-mig, mai millor dit. Temperatures 11-22, baixada d'un grau tant de mínim com de màxima, vent en calma. pràcticament el mateix per dissabte dia 16, també tant 50% de possibilitat de pluja, igual de temperatura, i pel que fa al vent, això sí, una mica més, nord-oest amb 20, en ràfegues màximes de 50. I pel que fa a diumenge, dia 17, possibilitat d'intervals de nuvolat, 40% de possibilitat de pluja, temperatures 11-21, vent de l'est amb 10. Per tant, possibilitat de pluja demà cap vespre, després dimecres de matí i després amb cert dubte de dijous vespre i divendres i dissabte, que ja haurem de mirar a mesura que ens hi acostem una mica més, perquè els percentatges estan entre el 40 i el 50%, i per tant, d'allò que, com sempre dic, bastant dubtós i haurem d'estar a la guait. Si anem al desglossament horari, pel demà que vespre ens posa un lleuger 0,1 a les 18 hores, de manera concreta i exacta, si més no. Per tant, seria poqueta aquesta pluja, segons, en aquest cas, l'Agència Estatal de Meteorologia, per de demà cap vespre. Veurem si m'ho deixa veure el tiempo puntés. En aquest cas sí que posa una mica més per demà, concretament a les 14 hores 0,3, això sí amb un 40% de possibilitat, a les 2 del migdia. Després a les 16 hores 0,3 amb un 80% i a les 17 hores 0,1 amb un 60% de possibilitat de pluja. Després ja m'aniríem a dimecres entre les 12 i les 14 hores amb 0,3, 0,5 i 0,2 cada hora respectivament, i després dijous el temps que m'ho deixo veure res, i per tant això. Però bueno, el més proper seria demà, segons el temps apuntés, a les 14 per una banda, i després entre les 16 i les 17 hores aquests dos petits episodis, diguem-li d'alguna manera, amb aquest total de 0,7 litres per metre quadrat. I en el cas de dimecres, que seria aquest total d'un litre entre les 12 i les 14 hores. Per tant, posant el punt i final aquí en aquest programa d'avui de capvespre de Ràdio Horta, tornant demà, si no, de nou més coses, aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, 107.9, 107.3, a radiohorta.cat. Salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.
1: Entre fluix i moderat i farà que les costes sud també tinguem la mà una miqueta més moguda amb àrees de maror.
2: Gràcies, Dani. Joan Jiménez és el control tècnic.
3: IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Ho acaben de dir, el creuer afectat per l'antivirus que tenia previst partir a les 7 de l'hora baixa cap al port de Rotterdam des de Granadilla, Tenerife, amb només la tripulació on havia de ser desinfectat i sometre-se als mateixos els controls a la resta de països. Ha tornat a atracar al port de Tenerife per fort vents, així ho ha anunciat Capitania Marítima, que ha donat aquesta recomanació pel mal temps. Al port de Tenerife hi ha Joan Guirado. Joan, bon vespre, quin la darrera hora.
4: Bon vespre, sí, el vaixell acaba d'atracar ara mateix i es procedirà al desembarcament del passatge per grups de 5 persones, com es feia també a través de les llanxes, amb més d'una hora de retard, ja que a aquesta hora, a les 6 de la tarda, estava previst que el vol que els portarà cap a Països Baixos i cap a Austràlia, amb vols fletats pel govern de Holanda, sortís des de l'aeroport de Tenerife Sur Reina Sofía, per tant que el vaixell pogués abandonar les instal·lacions portuàries a les 7 de la tarda, hora canària, unes previsions que no es compliran degut a aquestes inclemències meteorològiques que, tal com havia avisat ja el president canari Fernando Clavijo dissabte, quan es va generar la polèmica sobre les 36 hores de permanència del vaixell a l'illa, deia que dificultaria l'evacuació per culpa del fort vent.
2: Gràcies, Joan, en directe des del port de Tenerife. Sanitat ha confirmat el bon estat dels 14 espanyols aïllats asimptomàtics a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Demà es preveu que es tinguin el resultat de les proves PCR.
5: La quarantena obligatòria començarà a comptar des del 6 de maig i es podria perllongar fins als 42 dies. Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, ha afirmat que si durant aquesta quarantena algun dels passatgers de l'Ondius dona positiu, se'l traslladarà a la unitat d'aïllament d'alt nivell on s'asseguraran que no pugui contagiar ningú.
6: Tras el análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco y entonces ya con posterioridad habría que extender esos 42 días. Iremos viendo poco a poco, semana a semana, sin cerrar ninguna puerta, pero tampoco dando por hecho que se van a hacer, digamos, flexibilizaciones en torno a poder hacerla en domicilio o eso por adelantado. Vamos a ser prudentes a ese respecto.
5: En la roda de premsa des del lloc de comandament de Tenerife, la ministra Mònica García ha explicat la capacitat de gestió i la coordinació del govern espanyol amb els altres països, així com el funcionament de les PCRs de l'anantavirus.
7: Vuelvo a insistir, lo mejor de esto es la cooperación y la colaboración que estamos teniendo entre todas las instituciones y todos los gobiernos. Hablamos de 23 países que están involucrados y esta comunicación epidemiológica de cuál están siendo el desarrollo y la evaluación de todas y cada uno de los pasajeros. No solamente todos y cada uno de los pasajeros, sino que estamos monitorizando todos y cada uno de los contactos que, como bien saben, hubo en uno de los vuelos que partía de Johannesburgo a Países Bajos.
2: L'ONU ha donat suport total al govern espanyol per la gestió de la crisi sanitària, ho ha manifestat Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, en un missatge a les xarxes socials on ha destacat la feina feta en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut.
5: Mentrestant, la gestió d'aquesta crisi continua enfrontant govern i oposició. Moncloa treu pit de com s'han fet les coses i demana a la dreta que no vulgui treure rèdit polític de la situació. També qualifica de ridícul el paper del president de les Canàries, Fernando Clavijo, qui aquest cap de setmana ha dit que hi havia risc que arribessin rates del creuer nedant fins a la costa, citant un informe presumptament elaborat per la intel·ligència artificial. Mentrestant, el Partit Popular s'ha mantingut en silenci tot el cap de setmana, però insisteix que el procés de repatriació ha estat un caos. Ha qualificat la ministra de Sanitat d'incapaç i ha acusat el govern de desinformació. El partit de Feijó ja ha demanat la compareixença de Mònica García al Congrés, ha registrat preguntes parlamentàries i presentarà també una proposició no de llei sobre la gestió de crisis sanitàries internacionals.
2: Tot això quan Balears reitera que el risc de contagi a l'arxipèlag per aquest antivirus és molt baix, així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, reunit avui per fer seguiment de l'evolució d'aquesta malaltia. Els experts han explicat que l'antivirus és una patologia infecciosa transmissible d'animals a humans, coneguda des de fa dècades, la qual cosa permet, diu, disposar d'eines de vigilància i resposta.
5: La consellera de Salut, Manuela García, ha transmès tranquil·litat i ha subratllat també que el virus no guarda relació amb l'aparició de nous patògens com la Covid.
8: Un virus que es conocido, es un virus que no es de nuestra flora habitual de Baleares, no hay nadie de Baleares inicialmente dentro del barco y por otro lado las acciones que se están tomando en función de la Comisión de Salud Pública.
5: En la reunió han participat especialistes en epidemiologia, salut pública, microbiologia i personal assistencial hospitalari.
2: I no deixant de parlar de salut. I és que el Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Illes interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
5: Els dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en capacitats reals, experiències i resultats. Manuela García és la consellera de Salut.
8: Tenemos muy claro que la gestión depende de la capacidad, de la competencia, de la capacidad de liderazgo y no de una categoría profesional. Y estamos atados por leyes de carácter anacrónico que realmente no se han regulado desde hace mucho tiempo.
2: I encara en plana de tribunals, la filla de la dona assassinada pel seu exgendre assegura que la mare li va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien a la colònia de Sant Jordi. Ho ha explicat en la segona sessió del judici amb jurat popular que se celebra a l'Audiència Provincial a Palma contra l'home acusat de presumptament matar la qui era la seva sogra l'any 2024.
5: La fiscalia reclama 20 anys de presó a l'acusat pel delicte d'assassinat, mentre que l'acusació particular sol·licita per a l'home la pena de presó permanent revisable. La dona recorda que quan va succeir l'assassinat, ella era a la cafeteria on feia feina i la mare li va telefonar. Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogra de l'acusat llançava crits de pànic i dolor.
9: L'exparella de l'acusat ha explicat també durant el judici que va retirar dues denúncies de maltractament per por de represàlies.
5: Segons la Guàrdia Civil, han confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, no va mostrar gens de preocupació per l'estat de salut de la seva exsogra. També han dit que, en el moment de la detenció, l'acusat duia els peus plens de sang, però pensen que no era sang seva, ja que no tenia cap ferida. Demà es farà la prova pericial i passat demà declararà l'acusat, que avui ha estat expulsat de la sala perquè ha interromput la vista oral al·legant que se sentia indefens.
9: I l'Ajuntament de Palma confirma que de les 200 persones que tenia censades a l'antiga presó, només n'hi queden la meitat, 101. El procediment de desallotjament d'aquestes persones i recuperar els terrenys municipals on es preveu construir-hi una rotonda continua. Cort ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial.
5: Algunes de les 107 restants viuen a instal·lacions de l'IMAS, a centres penitenciaris o a altres comunitats autònomes, a altres, però els han perdut la pista i per això aquesta setmana hauran de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la notificació. Així s'haurà complit l'obligació de notificar el desallotjament a tothom del cens. El Bala de Palma, Jaime Martínez, descarta que es formi un altre assentament tan gran a ciutat on cerquin refugi les persones de l'antiga presó sense tenir una llar o un lloc on anar. Martínez també ha insistit en els riscos que hi ha a les instal·lacions.
10: Informes tècnics, sanitaris i de seguretat que acrediten un risc real i greu tant per les persones que resideixen en el recinte com per serveis d'emergència que han d'intervenir.
5: La gent que viu a l'antiga presó demana més temps i en aquest període pot tenir unes condicions mínimes.
11: Es ese, però tenemos una oportunitat, reclamació, puedo dar un poco larga, 2 meses, 3 meses.
12: Una embarazada en un sitio digno para vivir, porque yo tengo que ir a buscar el agua, luz, pues sobrevivimos a base de baterías externas.
13: Ayuntamiento, sabes, para nosotros aquí, policía, sabes, aquí, pero ahora salir directamente... Això no realment.
5: El president de Metges del Món, Martín Marion, demana que s'instal·li al Manco aigua, llums i urinaris per millorar així la seva situació i reduir la perillositat.
14: La realidad es que estas personas no tienen una alternativa, porque la alternativa sería vivir en la calle y a la intemperie. Hay una desproporción absoluta entre el número de personas que necesitan esos recursos y los recursos que ofrece el ayuntamiento, que ya de por sí están copados, están colapsados. Solo hace falta ir a Calardiaca o a esa placeta por la noche y ver las personas que se quedan fuera del recurso.
5: Una possibilitat, la d'instal·lar al Manco aigua, llums i urinaris, que descarta el Bala de Palma.
9: I un local comercial situat a la planta baixa d'un edifici cèntric d'Eivissa serà desallotjat demà després de 5 anys funcionant com un alberg il·legal.
5: Es tracta d'un immoble situat al carrer d'Aragó 56 que va ser llogat el 2020 com a supermercat, però que ha funcionat

0: funcionat com a residència il·legal per a una vintena de persones. Ha esdevingut un focus de baralles, inseguretat i situacions d'insalubritat que han patit els seus habitants i també la resta del veïnat. L'Ajuntament d'Eivissa va interposar fa un any una sanció de 100.000 euros a l'explotador d'aquest establiment reconvertit en pensió il·legal. Aquest dimarts s'executarà l'ordre judicial de desallotjament. Escoltam Fernanda Bonilla i Encarna Planells, comerciants de la zona.
1: Pues yo he escuchado que llevaba mucho tiempo gente viviendo allí, que hacían como que era un supermercado, pero realmente tenían varias camas y varios lugares así como de ocupa.
2: La justícia va molt a poc, això jo crec que tindrien que intentar també solucionar aquests problemes, però que l'única cosa que crea és que la gent tingui un mal viure pitjor.
3: I tant que un dels càmpings més emblemàtics d'Eivissa és el càmping d'Escanar, passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
0: La zona turística d'Escanar a Santa Eulàlia ofereix més de 7.000 places hoteleres. La darrera dècada s'ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme de luxe. De fet, el càmping Escanar ja és història. Passarà a convertir-se, com dèiem, en un hotel de 5 estrelles.
3: I quan passen 17 minuts de les 7 per la mare de política. El Consell d'Eivissa i els 5 ajuntaments de l'illa es coordinaran a l'hora de controlar la presència de caravanes en indrets no autoritzats per evitar que es traslladin d'un municipi a l'altre per evitar d'animar-ne sancions.
4: S'unificaran criteris a l'hora d'emplenar les propostes de multa i també s'implementarà un sistema centralitzat per evitar la picaresca. Vicent Marí és president del Consell d'Eivissa.
5: Si un actua un ajuntament, la caravana es mou, se'n va a un altre ajuntament i per evitar aquest frau que vagin rotant en funció de que hi ha més pressió a un municipi i menys a l'altre, hi haurà un sistema digital d'intercanvi d'informació, de manera que tots els ajuntaments coneguen quines són les caravanes que s'han mogut d'un domicili a l'altre.
4: A la reunió del Consell de Batles d'aquest dilluns, Vicent Marí ha avançat que la posada en marxa del pla pilot per al trasllat de residus de les Pitiuses a la planta de Sonreus és imminent. L'escoltem de nou.
5: Ja s'ha presentat l'oferta per part de Saute, ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estem parlant de dies o setmanes com a molt.
4: El pla pilot preveu traslladar unes 30.000 tones de residus durant un any, abans no s'estableixi el trasllat definitiu i regular. Serà per un import de 3 milions d'euros, ampliable fins a 10 milions.
3: I el Partit Popular garanteix que la nova llei de capitalitat de Palma assegurarà la reserva del 50% de l'habitatge de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions. Això després que Més per Mallorca ha denunciat avui que la nova norma afavoreix les pilotades urbanístiques en eliminar aquestes reserves que havia previst el govern. Marta Puyalto.
6: El portaveu ecosobiranista Lluís Apesteguía ha denunciat que la llei que aquest dimarts s'admetrà a tràmit al Parlament afavoreix els promotors perquè elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit en determinades zones quan així ho decideixi l'Ajuntament.
7: La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí i un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotors se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els avui.
6: Acte seguit, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha assegurat que es corregirà la llei aprovada per l'Ajuntament de Palma i que ara ha de validar el Parlament.
8: Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
6: Els socialistes votaran a favor de l'admissió a tràmit de la norma, tot i que el diputat Marc Pons diu que s'ha de millorar.
9: No vol dir que tota la part urbanística no vagi lligada a esmenes per garantitzar, per suposat, el fet de mantenir tot l'habitatge protegit. Però estem davant d'una oportunitat que pot representar la millora desfinançament.
6: La nova llei de capitalitat doblarà el finançament del govern a l'Ajuntament de Palma i passarà de 30 a 60 milions d'euros anuals.
3: I d'altra banda, Vox ha exigit la suspensió cautelar del decret de regularització extraordinària de migrants.
0: La portaveu Manuela Cañadas ha recordat que el partit ha recorregut la mesura davant del Suprem, però que vol que el tribunal s'hi pronunciï abans en contra.
10: Mientras miles de residentes no pueden acceder a una vivienda y soportan listas de espera interminables en la sanidad pública, el gobierno de Sánchez dedica todos sus recursos a acelerar regularizaciones masivas.
0: 7:21.
11: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
12: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: La plantilla del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma ha acumulat en un mes més de 1.800 hores extra, segons denuncia el comitè d'empresa que alerta d'una situació de precarietat i sobrecàrrega laboral dins el servei gestionat per l'empresa Adelte. Els representants dels treballadors asseguren que gran part de la plantilla té contractes al 50% de la jornada, de només 4 hores diàries, però rep contínuament telefonades i missatges per ampliar hores sovint amb molt poca antelació, fins i tot el mateix dia. Denuncien que molts empleats comencen a fer feina sense saber a quina hora acabaran la jornada i que hi ha casos de persones que han arribat a treballar fins a 17 hores en un sol dia. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
13: En este sistema de te quieres quedar, el año pasado hubo gente, hubo un treballador, lo máximo que se hicieron, que fue un treballador un día, 17 horas. Pero se llegaba a tu jornada de 13, de 12 horas. Con este sistema, ¿no? Y un descontrol. ¿Te quieres quedar? Sí. Y al final te llega a acabar el día, hasta que son 12 horas.
3: El comitè també alerta que part dels treballadors formen part de programes d'integració laboral per a persones amb discapacitat o situacions de vulnerabilitat i considera especialment greu que aquest col·lectiu hagi de suportar una pressió constant per acceptar ampliacions de jornada, canvis d'horari i càrregues de feina elevades.
13: Són persones molt vulnerables. Con problemas psíquicos, físicos también, pero su primer trabajo, mucha falta de autoestima y se ven como que si se niegan a hacer esto, tienen miedo a que la empresa tome represalias contra ellos. Lo sabemos porque nos lo comentan.
3: A més, denuncien problemes de seguretat en alguns dels vehicles utilitzats a pista amb deficiències, com goteres, problemes de frenada o plataformes elevadores sense proteccions adequades. I un centenar de places de formació professional del sector de la construcció s'han oferit enguany a Mallorca, Menorca i Eivissa, un sector que, juntament amb les administracions, demana de cada vegada una mà d'obra més qualificada i més jove i en què a poc hi ha més presència femenina. La formació professional que imparteix la Fundació Laboral de la Construcció té diversos objectius, entre els quals combatre l'abandonament escolar i atreure els joves i també a les dones al món de la construcció. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
14: Una manera que tenim de lluitar contra l'abandonament escolar, que recordem que és la xacra més gran que viu el nostre sistema educatiu i en concret les Illes Balears.
3: La construcció és un sector majoritàriament masculí, però que a poc va cridant l'atenció de les joves.
15: Pues siempre me ha gustado el tema de la arquitectura, la antigua arquitectura, y vi este FPI y me metí.
16: Toda mi familia está en el mundo de la construcción y como me llegó a gustar mucho y quiero hacer arquitectura.
3: Enguany s'han ocupat totes les places per a aquesta formació professional, fins i tot amb llista d'espera.
0: I els metges comencen dilluns que ve una nova setmana de vaga per reclamar un estatut marc propi. Aquest matí ha començat la ronda d'assemblees informatives per animar els metges a secundar-la.
3: En els 22 dies que han sumat a les anteriors convocatòries s'han anul·lat 62.883 actuacions mèdiques. La consellera de Salut lamenta les conseqüències que té per als pacients i demana una solució al govern espanyol. Són el president de Cimeval, Miguel Lázaro, i la consellera de Salut, Manuela García.
17: Espero también no solamente el compromiso de los miles, los médicos del futuro, sino también servicios claves como ha sido hasta ahora, por ejemplo, servicio de anestesia, servicio de quirúrgicos, que el impacto es muy importante.
18: Hay una falta de actuación por parte del gobierno de Sánchez que tiene que hacer echar al lado a la ministra o que la ministra dimita y por otro lado que tome las riendas y que de una vez por todas se siente a negociar con los médicos.
0: Si no s'arriba a un acord,

0: de Sant Pedro. Si es tracta del segon any, l'ajuda subvenciona el 100% de la quota mensual, sempre que els rendiments nets siguin inferiors al salari mínim interprofessional i del 50% si es tracta del tercer any.
1: Un autónomo que se haya dado de alto en mayo del año pasado, en mayo del 25, podrá solicitar la devolución de hasta un máximo de 960 euros. Si se ha dado de alta hace dos años, 1.920 euros de devolución. Y si se dio de alta en mayo del año 23, de 3.220 euros.
0: El conseller també ha explicat que el retorn dels doblers el poden demanar els autònoms, autònoms de la mar en el grup primer de cotització i els professionals que cotitzen en mutualitats alternatives.
1: La idea es que esos tres años de singladura del autónomo podamos ayudarles para que pueda consolidar su actividad profesional.
0: Les ajudes es concediran per ordre d'entrada fins a esgotar el pressupost. L'any passat varen arribar a 1.100 treballadors.
2: I la tramuntana de final del mes de març tindrà conseqüències importants en el sector agrari de Menorca. Agrame avalua les pèrdues de les collites per demanar ajudes. El sector vinícola és un dels més afectats. Gel Camarasa.
3: El celler de Vinitort ha perdut el 90, el 85 i el 50% de tres varietats de raïm per fer vi blanc. En total, una tercera part de tota la collita i una pèrdua econòmica per la finca de 200.000 euros. Els 9 dies seguits de tramuntana que va patir Menorca a finals de març van provocar que les vinyes d'algunes varietats de vi blanc s'assequessin en el moment més vulnerable del seu creixement. No és l'únic sector que es va veure afectat pel temporal. També l'oliva o alguns fruiters han patit pèrdues a causa del vent i la salinitat que transportava. Agrame està ara recollint firmes i informes per demanar al Consell de Menorca i el govern ajudes per a aquests sectors. Clara Salort és vicepresidenta segona d'Agrame.
4: Hi havia els primers brots, ja que eren de fora, clar, eren brots molt petitonets, però com que són tan petits, per això mateix són molt sensibles a qualsevol canvi que hi pugui haver, i aquesta ventada amb aquesta salinitat tan forta, pues els va cremar. No és un sector que tingui problemes de plagues, que tingui problemes de pèrdues de produccions habitualment, sinó que, de fet, la primera vegada en més de 20 anys que ens trobam amb un problema com aquest.
5: De 8 i 47
6: són les
7: 8. Passen 24 minuts de les 10 del matí. No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada. Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30 al creuer afectat per l'antivirus roman atracat al port de Granadilla, Tenerife, després que Capitania Marítima hagi recomanat aquesta maniobra pel fort vent. Segons ha informat la ministra de Sanitat, Mònica García, a través de les xarxes socials, el fort temporal que s'ha aixecat en les darreres hores podria haver compromès la seguretat dels darrers passatgers que quedaven dins el vaixell.
2: Això quan han conegut dos nous positius, una francesa que es troba en estrat greu i un estatunidenc que anaven amb l'ondius. Els 14 espanyols que viatjaven romanen en bon estat a l'espera de conèixer els resultats de les PCR. S'hauran de guardar una quarantena de 42 dies.
1: Balears reitera que el risc de contagi a l'arxipèlag és molt baix, així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, reunit avui. Manuela García és la consellera de Salut.
3: El mensaje que hay que dar a los ciudadanos es absolutamente de tranquilidad. El riesgo de que aparezca algún caso aquí en Balears es muy bajo.
1: I l'Ajuntament de Palma confirma que de les 200 persones que tenia censades a l'antiga presó, només n'hi queden la meitat, 101.
2: El procediment per desallotjar aquestes persones i recuperar els terrenys municipals on es preveu construir una rotonda continua en cort. Ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial.
1: La filla de la dona assassinada a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 assegura que la mare li va telefonar quan el seu exgendre l'estava agredint a la finca on vivien.
2: Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant tan detallat que l'exsogra de l'acusat llançava cris de pànic i dolor. Així ho han explicat en la segona sessió del judici en jurat que se celebra a l'audiència provincial.
1: I el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, assegura que la posada en marxa del pla pilot per a traslladar

0: residus de les pitiüses a la planta de Son Reus és imminent.
1: Ja s'ha presentat l'oferta per part de Saute, ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estem parlant de dies o setmanes com a molt.
0: Així ho ha avançat en el Consell d'Alcaldes, que ha acordat coordinar la feina entre l'entitat insular i els 5 ajuntaments de l'illa per evitar les caravanes en indrets no autoritzats. I el Firó de Solla acull prop de 8.000 persones en el seu dia gran. Una celebració que ha arrencat a les 3:30 amb l'aranga del capità Angelat i que acabarà amb el cant de la Balanguera passades les 10 del vespre. Una celebració que commemora la victòria del poble davant els sarraïns el 1561.
2: Cada any és millor.
3: És una locura tot
2: l'any aquest dia.
4: La veritat que amb molta il·lusió, perquè una autèntica solleria, que jo, que per exemple, que som quasi d'hora, fa 9 anys, però l'ha vist amb molta il·lusió, molts sentiments. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment. És una cosa molt grossa.
0: A la següent mitja hora de l'informatiu hi tornarem en directe a Solla. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
5: Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
0: I Miqui, començant parlant del Mallorca, que comença avui una setmana clau per la permanència a la primera divisió.
6: Sí, el conjunt vermell afronta una setmana en 2 partits i el 2 com a visitant. El Mallorca visitarà dimecres el camp del Getafe i diumenge jugarà al Ciutat de València contra el Llevant. Després de l'empat a 1 d'ahir contra el Villarreal, l'equip mallorquí afrontarà aquest tram decisiu a 2 punts del descens que ara marca l'Alavés. El tècnic mallorquinista Martín de Michelis deixa clar que el seu equip anirà a guanyar dimecres a Madrid.
7: Firmo que el equipo compita como compitió hoy. Mi equipo va a ir a ganar a Getafe. Te lo puedo recontra asegurar. No nos vamos a ir a esconder, ni vamos a ir a hacer un gran partido a Getafe y después del Getafe a Valencia. Dos partidos que, como le dije a los chicos, pónganse a disfrutar de que llegaron hasta a este momento y dependen de ustedes.
6: I el migcampista Manu Morlanes diu que el vestidor s'ha de centrar en treure una victòria al camp del Getafe i no mirar els partits entre els seus rivals directes.
8: Bueno, creo que todas las especulaciones que uno puede hacer o que uno había hecho hacía varias semanas se han ido por la borda viendo los resultados de los equipos, o sea que no es momento de hacer cuentas, sino de ir partido a partido, viendo el calendario que tenemos por delante, y el primer partido es Getafe y vamos a ir a conseguir la victoria.
6: I el Getafe arriba a la cita de dimecres amb 45 punts i amb possibilitats de classificar-se per jugar competició europea la temporada que ve. José Bordalás és el tècnic del conjunt madrileny.
9: Hay equipos que están intentándolo con un potencial muy, muy superior al nuestro. Faltan 3 jornadas, faltan 9 puntos en juego. El equipo lo va a intentar como lo ha intentado a lo largo de toda la temporada. Nuestro objetivo es ahora afrontar el partido del próximo miércoles con el máximo interés e intentar sacarlo adelante y bueno, estar vivos hasta el final y dejar al equipo lo más arriba posible.
6: I la jornada del cap de setmana primera es tanca avui a les 9 del vespre amb el partit que disputaran el Rayo Vallecano i el Girona. El conjunt català, rival directe del Mallorca, té 38 punts, un menys que el conjunt vermell. Avui acaba la jornada del cap de setmana i demà ja comença la jornada número 36. A les 7 el Llevant visitarà el camp del Celta, a les 8 l'Elx jugarà al camp del Betis i a les 9:30 s'enfrontaran l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Per cert, ja saben l'hora de la darrera jornada del campionat de Lliga a primera divisió, una jornada que també serà unificada. El Mallorca-Oviedo jugarà dissabte, dia 23 de maig, a les 9 del vespre. I a aquesta hora el Barça celebra el títol de Lliga aconseguit ahir després de guanyar per 2-0 contra el Real Madrid, i ho fa amb la tradicional rua pels carrers de Barcelona. És el segon títol de Lliga consecutiu que guanya el conjunt català. És el jugador del Barça, Lamine Yamal.
10: Increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però ara estem disfrutant molt.
6: I també en futbol, la UDI s'ha tornat avui a la feina sense tenir fermada encara la permanència. Sessió de recuperació a Can Misser després de caure dissabte contra l'Hèrcules. L'Eivissa té al davant dues darreres jornades en rivals complicats, Cartagena dissabte i el darrer partit de Lliga contra l'Europa. Tots dos es juguen la classificació per al play-off. L'Eivissa ha de guanyar aquest cap de setmana a Can Misser per assegurar-se un curs més a Primera Federació. I l'Illes Balears Palma Futsal ja ha tornat d'Itàlia després de caure ahir a la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal. L'equip mallorquí va caure per 2-0 i no va poder seguir fent història guanyant la seva quarta Champions consecutiva. La plantilla i el cos tècnic han aterrat avui migdia a Mallorca amb la medalla de subcampions. És el tècnic Antonio Vadillo.
3: Para hacerle una idea de la dificultad que tiene conseguir esta medalla nadie ha jugado cuatro finales de Champions seguida, solo el Palma Futsal de la historia de la Champions. Hay que darle valor a esta medalla, con el tiempo nos vamos a dar más cuenta de todo esto. Son 11 o 12 finales lo que lleva este equipo en los últimos 4 o 5 años.
6: Ara el Palma haurà de guanyar la Lliga aquesta temporada si vol participar el curs que ve a la Champions per 5è any consecutiu. José Tirado és el president del club mallorquí.
11: Y como digo, felicitar a mis jugadores, cuerpo técnico, porque al final hemos dado todo lo que podíamos y tenemos que irnos contentos, aunque nos hubiera encantado ganar la cuarta, pero tampoco era lógico ganar cuatro Copas de Europa seguidas, pero evidentemente la seguiremos peleando la cuarta, no sé si era dentro de un año o tres o cinco, pero volveremos.
6: L'equip mallorquí afronta aquesta setmana la darrera jornada de Lliga regular. El conjunt de Vadillo rebrà dissabte la visita del Valdepeñas amb l'objectiu de treure els 3 punts i acabar a la tercera posició de la Lliga en vista al play-off pel títol. I acabam amb pàdel. Gemma Trià i Delfi Ibrea tornen del Paraguai amb les mans buides. La menorquina i l'argentina han caigut a la final del torneig d'Asunción per 4-6, 6-3 i 6-3 contra Bea González i Paula José María. Trià i la seva companya començaren bé, però les rivals imposaren el seu joc per capgirar el partit. Aquesta és l'onzena final consecutiva de Trià i Ibrea i la quarta de l'any en què cauen contra González i José María.
0: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
12: Chico, al lío, pide un crédito.
13: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
12: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat.
14: La policia local d'Escorca calcula que en un dia poden arribar a circular fins a 8.000 ciclistes per la carretera de Sacalobre. És el que es troben diàriament els conductors d'autocars que circulen per la Serra de Tramuntana. Escoltam Jorge Pedraza, conductor.
15: Yo sobre el tema de los ciclistas que te adelantan por el lado derecho, por donde les conviene a ellos. Hombre, lo suyo sería, ¿no?, regularlo un poco y tratar de hacer algo.
0: L'Associació de Conductors d'Autocars Actua i vol posar fre. Diuen que ja no poden treballar amb un mínim de condicions de seguretat i reclama mesures. Pep Moragues, nasal vocal.
16: Has d'adelantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, de xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te veuen, però no s'aturen. I encara t'insulten, a demà.
0: L'Ajuntament d'Escorca ja n'ha implantat algunes a Sacalobre. Només hi poden aparcar 30 busos i, a més, hi ha unes hores d'entrada i de sortida. Però el Val·la reconeix que no és suficient. Antoni Solivelles és el Val·la.
17: Les competències de circulació són de la Direcció General de Tràfic i, evidentment, dins aquestes carreteres, quan té un volum important de trànsit, crec que seria important que hi hagués un pas més de vigilància, sense cap dubte.
0: Pep Moragues respon a les peticions d'Actuar que volen que també es posin horaris pel pas de les bicicletes.
18: O per ràdios, per autocars i per bicicletes separats, o té a la baixada el moment que els autocars surten. Que amb una hora i mitja tots estan de fora.
0: Actua ha enviat una carta a la Federació Empresarial Balear de Transports per reclamar solucions. La federació té junta dimecres i tractarà aquest tema.
19: I tensió a les portes de l'Ajuntament de Sant Lluís. Una trentena de veïns de la urbanització de Binissafua han protestat per mostrar el seu rebuig a l'antena de telefonia mòbil de 23 metres que fa poc s'hi ha instal·lat. Denuncien manca d'informació i en reclamen la retirada. El consistori diu que no hi pot fer res.
0: L'estructura es va muntar en pocs dies i ara els veïnats, que ja han recollit centenars de signatures, en demanen la retirada. L'Associació de Propietaris de la Zona assegura que ja ha presentat dues denúncies formals i acusa el consistori d'haver-se desentès del conflicte. Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que la instal·lació compta amb el vistiplau del govern de les Illes Balears en matèria de telecomunicacions i sosté que no té competències per intervenir. I Marga Mestrida és presidenta de Veïnats i Loles Tronques Ballesa de Sant Lluís.
20: Òbviament estem en contra d'aquesta aberració, primera i principal, per l'impacte estètic que té. Segona, que clar que tots volem millor cobertura en els nostres mòbils, però no a canvi a costa d'això.
21: Abans, si no es poden posar d'acord totes aquestes empreses que volen tenir l'exclusiva, que ho posin tot en una i m'ho posin allà dalt.
22: A nivell visual és un atemptat. Val? És, no és gens encertada, però a nivell legal com a ajuntament no podem fer res.
19: I la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general de Menorca davant del jaciment de Rafal Rubí resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze, un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investigarà en detall.
0: El Consell autoritzarà una intervenció arqueològica per conèixer de primera mà l'abast de la descoberta. Recorda'm que en les primeres visites s'hi van localitzar restes humanes. Sentim el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres.
23: És un descobriment molt rellevant perquè hi ha molt poques coves funeràries excavades a Menorca. I, per tant, des del primer moment, des del Consell Insular, han considerat necessari excavar i documentar exhaustivament la totalitat de la cova.
0: La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. El Consell, a més, assegura que una vegada finalitzi la reforma del tram entre l'O i Mo, i si hagi fet la pertinent excavació arqueològica, la intenció és que la cova sigui visible per al públic.
19: Un quart d'hora per arribar a les 8, el govern de l'Estat ha argumentat davant el Tribunal Suprem que suspendre de manera cautelar la regularització extraordinària de migrants afectaria directament el dret de les persones estrangeres interessades i, per tant, diu, a l'interès general.
0: Ho al·lega a través d'un escrit de l'Advocacia de l'Estat en representació del Ministeri de la Presidenta a Justícia i Relacions amb les Corts. Els serveis jurídics de l'Estat responen així a la petició d'Azteoir al Suprem perquè suspengui cautelar la iniciativa aprovada per l'executiu de Pedro Sánchez l'abril passat. L'advocacia argumenta que la justificació de l'organització d'ultradreta es construeix exclusivament sobre l'enumeració de fins estatutaris de caràcter ampli i genèric i com a consideracions es tracta sobre l'impacte de la norma en la política migratòria.
19: I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciat dia 16 d'abril. Des d'aquesta data, recordem, el nombre de sol·licituds ha estat de prop de 6.500 a les Illes.
0: El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut en normalitat després de les cues dels primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat. Ha augmentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
24: Estamos enormemente agradecidos al hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
19: Una de les entitats que ajuda els migrants a tramitar les peticions per regularitzar la seva situació administrativa és Muntición Solidària. En concret, la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa un any que acosta la justícia a les persones sense recursos. Ara s'ha embolcat en l'elaboració de certificats de vulnerabilitat.
0: Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda juntament amb joves estudiants de dret de la UIB. A molts els ajuda a trobar un sentit a la seva professió, explica el coordinador del servei i gratuït, l'advocat Sebastià Arbós.
1: Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pot ser els mitjans econòmics no podrien. És a dir, ens dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè no, i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
19: D'aquesta manera, les ONG acreditades per estrangeria han estat crucials, així com ha avançat el procés per donar una mà a l'administració. I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat d'inacceptable la resposta que li ha donat Iran a la seva darrera proposta. Assegura que té un pla i que aconseguirà la victòria total.
0: El mateix Trump diu que l'alto el foc és increïblement dèbil.
2: It's unbelievably weak. I would call it the weakest.
0: Fins i tot diu que després de veure el FEMS que li han enviat no ho ha acabat de llegir i no pensa perdre més el temps amb la lectura. És un alto el foc molt dèbil, insisteix, que fins i tot el situa a cures intensives.
19: Els ministres d'exteriors del 27 països que conformen la Unió Europea han acordat imposar sancions contra colons israelians per la violència exercida des dels seus assentaments a Cisjordània.
0: El ministre d'Exteriors a Espanya, José Manuel Álvarez, ha assegurat que d'aquest acord en depenia la credibilitat d'Europa.
4: No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo o no es que se pueda votar. En cualquier caso, está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial de este siglo.
19: El judici del cas Kitchen ha encarat avui la sisena setmana amb la declaració del darrers testimonis. A partir de dijous començarà la fase documental i es reproduiran els àudios del comissari Villarejo, unes proves claus que sostenen les acusacions.
0: Avui un inspector en cap de la Policia Nacional ja ha jubilat a negar que s'obligués als investigadors a eliminar el nom de l'expresident del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, dels informes de l'AUDEF.
19: I en el cas Mascaretes, el Tribunal Suprem ha rebutjat atorgar la llibertat provisional a Koldo García, sol·licitada per la seva defensa al final de judici.
0: Argumenta que persisteix el risc de fuga a la interlocutòria. El Tribunal especifica que ara mateix es troba a l'inici d'una deliberació complexa que exigeix un examen detallat de la causa.
19: I 2 anys i 10 mesos de presó per als pares que van tancar els seus 3 fills durant 4 anys a la casa dels horrors d'Oviedo.
0: La sentència condemna el matrimoni a 2 anys i 4 mesos de presó per un delicte de violència psíquica habitual en l'àmbit familiar i a 6 mesos de presó més per un delicte d'abandó de família. Els absol del delicte de detenció il·legal del qual també estaven acusats.
19: I vos explicàvem en començar aquest informatiu la darrera hora és que el vaixell i el creuer afectat per l'antivirus ha hagut de tornar a atracar al port de Tenerife per mor de fort vents per seguretat del passatge, un passatge que ja està desembarcant i que serà traslladat als passatgers cap a l'aeroport per ser repatriats cap als seus països corresponents. 10 minuts per arribar a les 8, anam cap a Solla. I és que Solla, en aquest dia 11 de maig, viu una de les festes més esperades. És el Firó, que plega més de 8.000 persones per commemorar les batalles entre moros i cristians de l'any 1561. Els corsaris ja són a la vall, ja han entrat i allà ha acabat la tercera batalla. Clàudia Malià, on et trobes en aquests moments?
7: Bon vespre, som a Fonda en Verona, on fa tot just uns minuts ha acabat aquesta tercera batalla entre moros i cristians. Aquesta hora baixa, els sarraïns han desembarcat al port de Sóller i els sollerics i solleriques continuen plantant-los cara a l'espera de la batalla final. S'han viscut moments de molta eufòria, perquè per molts aquesta festa és el moment més esperat de l'any.
3: Cada any és millor.
8: És una locura, és una locura tot. T'esperam
3: tot l'any aquest dia.
9: La veritat que amb molta il·lusió, perquè una tàctica que soc jo, que jo, per exemple, president, que som cosidores fa 9 anys, doncs l'ha vist amb molta il·lusió, molt sentiment. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment. És una cosa molt grossa.
19: Tot el poble s'ha vestit per l'ocasió per recrear uns fets que van passar ara fa 465 anys.
10: Anant vestides de les palledes de la feina.
8: Sí, m'ha millor i sempre moros i sempre amunt.
19: I no només han recreat la vestimenta dels pagesos o dels sarraïns, sinó que també hem vist molts balcons engalonats i també petards que animen la festa. I tampoc han faltat els càntics.
11: Sant Ullari!
25: Visca Soia!
11: Sant Ullari! I mentre l'en Simón ja seguiré Sant Ullari!
25: Visca sa fira!
11: I visca el filó!
19: El bon temps ha acompanyat aquest firó, que continuarà ara amb el saqueig per les cases del poble i la batalla final a la plaça de la Constitució.
0: Gràcies, Clàudia Mallí, en directe des de Solla, que avui viu aquesta gran festa, aquest dia gran, que acabarà a les 10 amb el cant de la Balanguera. Ha arrencat a les 3 i mitja de l'hora baixa amb l'arenga del capità Angelats, encoratjant a tots els cristians a anar en aquesta batalla que s'està produint en aquests moments. Els darrers minuts per l'informatiu Més Cultura.

0: El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les illes. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles de titelles, teatre d'objectes i arts de carrer, amb propostes per tots els públics i en la participació de companyies locals, estatals, també internacionals.
1: Enguany, el programa inclou 18 espectacles i dues instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions repartides entre pals.

0: Formen part totes les cançons. Encara dijous també tenim a Eider i Vic a Port d'Alcúdia, Segavina Beach Club, a partir de les 6 de l'hora baixa. Una hora més tard, el Lloret de Vistalegre, Arno Haas Quartet a Son Bauló i també Los Peligrosos Gentlemen al Blue Jazz Club de Palma, que es troba a l'Hotel Saratoga. Això ja a les 10 de la nit, dèiem, tot això dijous.
1: Deu ser que no suporto el canvi d'hora a la tarda. Deu ser que eres de hierro.
0: Segons per arribar a les 8.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 11 de maig, que seguim ben pendents a Tenerife, on estàvem ara mateix estan desembarcant els darrers passatgers del creuer afectat per l'antivirus. Finalment trepitjaran sol canari.
1: A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web www.radiohortab.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

homenet que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest homenet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té, quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics, si el veuen, fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té, camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota troba la Roser,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha fet, l'esclafa amb falera contra l'escullera.

No ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Gràcies.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good job!

gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè

perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.